0: Ahí va el nano.
1: Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jademines, mi amor, yo quiero.
0: ¿Qué planes tienes para el fin de semana?
2: Pues mira,
0: descansar seguro.
2: Descansar sí, pero me voy a juntar de muchos amigos a todas horas.
0: ¿En Madrid?
2: En Madrid. Sí, oh. Sí, vamos a hacer francachelas varias. Me encantan las francachelas.
0: Sin motor, sin coche.
2: No, sin motor, no,
0: sin,
2: no,
0: motor,
2: no,
0: sin
2: no,
0: coches.
2: No, no. Juntarme con amigos a comer, a beber, a
0: chaval. Y a lo que sea, a lo que surja.
2: ¿Te vienes?
0: Pues que lo, bueno, porque no querrás.
2: Un beso, Francino.
0: Que lo disfrutes, guapo. Adiós. Chao.
3: Hoy por hoy, con Aimar Bretos. La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a
7: Pelo bonito por ser del club con el 2x1 en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas uno en tu próximo cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 23 de septiembre.
8: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
9: Volver a Europa.
10: Volver a levantar la copa.
11: Volver a Neptuno.
12: A Cibeles.
13: A Canaletas.
14: A la Plaza Nueva.
15: A la Plaza Mayor.
16: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
17: Atención, programa de turismo social del Imserso a la venta desde el próximo lunes 14 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Informes y reserve en la web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
18: ¡Menudo golazo!
19: Todo el estadio se pone en pie y... Espera, miran al cielo, ¿qué está pasando?
18: Llueven camisetas, balones y entradas.
20: Porque ahora en las estaciones de servicio Mueve todas tus compras suman para ganar regalos de la Liga EA Sports, Hypermotion y Liga F Mueve. Saca partido a cada parada. Consulta en mueve.es/promofútbol.
3: Mueve. Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
2: Y con Pepe Rubio. Hola, Pepe.
21: Muy buenas.
2: Seis razones por las que este programa de seis horas ha merecido la pena.
21: Pues la primera la tenía clarísima. Los oyentes nunca se jubilan. Javier.
22: Buenos días. Hoy me he despertado para coger el AVE de Barcelona a Madrid. Vivo en Barcelona. Me llamo Javier. Por última vez por una cuestión laboral. Ya que después de 42 años me jubilo. Es una sensación agridulce y muy rara. Me voy a jubilar del trabajo, pero no voy a jubilar ni de la vida ni del hacer.
2: ¿Cómo suena la emoción?
21: Sí, está ahí, que está a punto de romper, ¿no? Segunda razón por la que mereció la pena escuchar hoy por hoy. Lo que sabe Sara Canal sobre Trump. Lo sabe todo. ¿Dónde estaba Trump el 11M de hace 25 años?
23: Hay una lista. En 2001 dijo que vio el impacto del segundo avión desde su piso de Manhattan. En noviembre de 2015, ya en precampaña, dijo haber visto a musulmanes en Nueva Jersey celebrar la caída de las torres. Dos días después, dijo que vio a personas saltar de las torres desde su apartamento. Su apartamento, para que os situéis, la Torre Trump está a 6 kilómetros de la zona cero. Enero de 2016 contó que dos bomberos lo sacaron de la zona, que es la
2: es
23: versión
2: increíble
23: de esta semana. Y en abril
2: es
23: que de 2016...
2: Es
21: muy fuerte. Por cierto, deberías parar las vacaciones de Tony López,
2: bueno,
21: tú que puedes, porque lanza unos cornes perfectos. La tercera razón la encontramos en Fuenlabrada hoy. En los 90, el Partizan de Belgrado de baloncesto jugó en 1992 en esta ciudad del sur de Madrid por la guerra de los Balcanes.
24: Esa temporada se convirtieron en campeones de Europa, de hecho, ganando en la final a Juventud, y desde ahí las ciudades, Fuenlabrada, Belgrado, los equipos, el equipo de Fuenlabrada, el Partizan, se han quedado hermanados. Hasta ayer, llevan 35 años de la mano, y ayer ese hermanamiento llegó a su culmen, porque a partir de ayer el Fuenlabrada se va a llamar Partizan de Fuenlabrada.
2: ¿En serio?
21: Pues así, qué grande. Tal cual. Por cierto, una decisión del Tribunal Supremo hará que un grupo de ciudadanos españoles no pueda votar en las próximas elecciones. Y ha sido maravilloso cómo lo ha analizado y explicado esta mañana el magistrado Miguel Pascuau.
9: Yo creo que el Tribunal Supremo suspende el derecho de voto de 400.000 españoles censados por el riesgo de que quizás no sean realmente españoles, y para evitar ese riesgo asume el riesgo de que 400.000 españoles censados, que quizás sí sean españoles, se queden sin derecho de voto.
2: Y la quinta razón, me dices que no la vimos venir.
21: No la vimos venir porque hemos descubierto al nuevo director de Hoy por Hoy. ¿También? Bueno, pueden ser dos nuevos directores. El primero es Aymar Kafka.
11: Tampoco nos olvidemos de que Kafka pidió a su amigo Max Brod que quemara toda su obra. Y gracias a que Max Brod no le hizo ni puñetero caso, tenemos a Kafka. O sea,
2: yo se lo voy a pedir también, que quemen todos los peones.
21: Quemen todos. Bueno, y el segundo sería Aymar Aragón.
12: Aymar, tú eres Don Pepito.
2: Yo soy Don Pepito.
12: Si yo te digo, vale, hola, Don Pepito.
2: Hola, Don José.
12: ¿Pasó usted ya por casa?
2: Por su casa yo pasé.
12: ¿Vio usted a mi abuela?
2: A su abuela yo la vi.
12: Adiós, Don Pepito.
2: Adiós, Don José.
21: Y la sexta razón que merece la pena escuchar este programa es José Antonio Marcos. Hoy, en el pulso de Hoy por Hoy, recordando el momento que hace 25 años tuvo que contar en directo el 11S.
13: ¿Cómo se toman decisiones periodísticas ante el abismo del directo, ante el abismo de lo desconocido?
14: Te diría que sentido común y cabeza fría. Y a partir de ahí, una cosa que tenemos aquí, si me dejas que diga,
13: claro,
14: el equipo de la cadena SER. Eso salió, como sale todo en esta casa, por los periodistas y los técnicos de esta casa.
13: Gracias al equipo de la cadena SER por acompañarme en esta segunda semana de esta nueva etapa de Hoy por Hoy. Sí, sobre todo gracias a ustedes por seguir ahí. La semana que viene más. Adiós.
25: Hoy por Hoy con Aymar Pretos.
26: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. El COI.
27: Bon dia. Hi ha llocs que un dia deixen de ser només un lloc. Un carrer, un pont, un barri que havies vist centenars de vegades i de sobte queda lligat per sempre a unes hores concretes. A una imatge, a una història que, encara que passen els anys, torna cada vegada que poses els peus allí. Avui nosaltres hem posat els micròfons en un d'eixos llocs. Estem a la cantereria Ontinyent. Demà farà 7 anys d'aquell 12 de setembre de 2019 en què el Clariano, que està ací al costat, es va desbordar i l'aigua va entrar en les cases d'aquest barri. 7 anys. I el més curiós és mirar ara al nostre voltant. Perquè el riu, com he dit, continua ací, però moltes de les cases ja no estan. El paisatge ha canviat. I nosaltres també hauríem d'haver canviat alguna cosa, crec jo, perquè recordar una inundació no hauria de consistir només a tornar a mirar les imatges de l'aigua. Potser la pregunta interessant siga, 7 anys després, què sabem avui que no sabíem aquell matí, aquella nit, què hem canviat i, sobretot, si tornara a passar, estaríem millor preparats? Avui volem parlar d'això, des del mateix lloc on fa 7 anys l'aigua ens va recordar que, de vegades, la natura no demana permís. És divendres, és 11 de setembre, són les 12:20, això és Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Anem a l'oratge, perquè fa 7 anys plovia, no a aquestes hores, però plovia i molt. Però ara fa un sol perquè estem així i estem un poquet a la sombreta, però quan hem arribat teníem més sombra i ara tenim més sol i jo començo ja a tindre calor. Però quina és la previsió de l'oratge? La porta, com sempre, Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
28: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Hola, Miguel,
27: conta'm
28: què
27: coses.
28: Tal? Molt bon dia.
27: Sí, conta'm coses, Lluís.
0: L'aproximació d'altes pressions des de l'oest deixarà una situació d'estabilitat atmosfèrica a la major part del territori peninsular, amb cels poc nuvolosos buidats durant el cap de setmana, però en el vessant mediterrani esperem més núvols debut al llevant. De moment, temperatures pròpies per a l'època de l'any durant el cap de setmana a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Els cels marcaran abundant nuvolositat i no descartem alguna de pluja feble. De moment, este divendres, els cels tindran pas d'intervals, vents marítims com a predominants. Tant dissabte com diumenge el temps serà molt semblant que divendres, encara que amb més núvols. Esta pròxima nit tampoc descartem que pugui arribar més núvols a la Vall d'Albaida. Però de cara a la vesprada de dissabte, bueno, no descartem un ruixat. En temperatures, les mínimes que quedaran molt agradables durant la nit, per davall dels 15 graus, màximes per davall dels 30 durant el cap de setmana. No ens fem moltes il·lusions, perquè la pròxima setmana començarem dilluns ja en pujada de temperatures. El temps, el que sí que anem a tindre durant aquests pròxims dies, per lo menys per al cap de setmana, la guardem estable en un ambient més propi per a l'època de l'any, perquè, com comentàvem, la setmana pròxima tot apunta a que de nou tornarem a estar al voltant dels 35 graus a partir de dimarts, però no serà molt més. No seran els 40 que hem tingut en dies anteriors. I ni tampoc aguardem pluges. De moment, el model centre europeu de predicció per conjunts a mig i llarg plaç tot apunta que anem a tindre una anomalia negativa de pluja, o sigui que no aguardem, per lo menys fins a meitat de setmana, pluges a les nostres terres. I, bueno, hay un refrán que el diu, lo que van passar la setmana passada, bueno, estos últims dies, el que hem tingut dimecres i dijous, bueno, pluges que han sigut puntualment molt fortes, és que el diu el refrán, i és molt de setembre, és molt setembral, diu el ponent la mou i el llevant la plou. I és que quan hi ha convergència de vents, divergència de temperatures, bueno, pues se produeix aquest desenvolupament, estos efectes que poden ser també orogràficament per disparo, i la veritat és que es produeixen sistemes convectius com el que van tindre l'altre dia debut a l'entrada d'aquestes encapes més altes del ponent, d'aquest aire fred, d'aquest meandro fred que ens va afectar al territori peninsular. En el llevant, pues, vam tindre pues, lo que vam tindre, un poc de tot. I hi ha altra cosa que a partir de el mes de setembre comencem a tindre puntualment, com són les boires, diu el refrany, sí. I és que la rosa dels vents és una meravella, és una de les coses que ens encanta, per la seva tradició, per la seva observació i per el rael que té en les nostres persones, diu el refrany, sí. Que boira setembral, garbí i gregal, i si massa en fa, geveig i mestral. Bueno, pues són coses peculiars que ocorreixen debut a l'aire. Per on ve? I d'on ve? I què és el que fa? Res més. A passar un molt bon cap de setmana.
27: Mira que t'agraden els refranys i a nosaltres també ens encanta. Gràcies, Lluís Francesc. Anem a per les temperatures a hores d'ara perquè Carmen Úbeda estava per ací. Carmen, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel. Bon dia. Molt bé. Jo el solet. Com no podeu ser?
27: Clar, és que estem en el mateix parc, en el mateix lloc, però se n'ha anat, s'ha alçat, estem en una tauleta, en uns banquets,
1: no,
27: Tomàs i jo, que ara escoltareu a Tomàs, però ella, jo no vull sombra, jo no vull sombra, se n'ha anat al solet, i ahí està, la tia.
1: Estic quasi de categoria.
27: Mira,
1: temperatures més que agradables. A la nostra comarca estem entre 23 i 27 graus, la mínima és 23 graus, estan avui a Geneta d'Albaida, i la màxima és 27 a Llutxent, i així a Ontinyent en tenim 26. Jo podria dir-vos que la sensació tèrmica al solet tal vegada és d'algun grau més. S'està de categoria.
27: Sí, és més alta. És més alta. Gràcies, Carmen. És el moment d'entrar en la picaeta. Vinga, va.
26: Hoy por hoy un tiñén baila al baila. La picaeta.
27: Una picadeta que hem traslladat pràcticament a tot l'equip de Ràdio Ontinyent Ser, ací, a este parc de les Mamas Belgues, a esta cantereria. Està Carmen, que ja heu escoltat, que està al solet, i ací a mi, que està a la sombreta, més a la sombreta que jo. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Miguel, companys, què tal?
27: El que està a la sombreta i en aire acondicionat és Esteban Arroyo, que està als estudis de Ràdio Ontinyent, molt a prop d'on estem. Esteban, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Miguel, bon dia, Carmen, bon dia, Tomàs.
27: La temperatura té guai ara a l'estudi, quants graus tenim ara?
1: De menys 3 o menys 4, si
5: no. No.
27: Sí, sí.
5: 25.
1: Propet.
27: 25 graus. Bon, sí. Anem a la picaeta. Anem a explicar a la gent que està escoltant ara mateix Ràdio Ontinyent què és el que hem preparat, com sempre. Fem en esta secció i en esta part del programa, a l'inici, què és el que hem preparat els diferents programes de la casa. Començant per este Hoy por Hoy, Carmen, que ja hem dit des del principi que estem fora de l'estudi, però conta'ns què hem preparat.
1: Doncs un Hoy por Hoy especial avui, que ho fem avui perquè demà no tenim Hoy por Hoy. Demà se complirà aquest aniversari 7 anys després, deixa d'anar de 2019. Demà es compleixen els 7 anys. Des de que la pluja va colpejar amb força Ontinyent, va ser la nit de l'11 al 12 de setembre de l'any 2019. Les pluges torrencials van provocar el desbordament del riu Clariano, especialment greu així a esta zona, a la cantereria, i diverses famílies van haver de ser rescatades. Així que nosaltres volem recordar com van ser eixos moments i volíem fer un poc des de la part emocional, i és per això que tindrem amb nosaltres així a este set improvisat a Marina Vell, la directora tècnica local de Creu Roja Ontinyent, per recordar com es va viure esta emergència des de l'àmbit de l'assistència i de rescats. Ja sabeu que Creu Roja Ontinyent va estar present, així que volem saber com s'actua en situacions d'emergència d'este tipus.
27: Estarà també amb nosaltres el cap de bombers del Parc de Ontinyent, però estarà per telèfon, no vindrà així, perquè no està avui en Ontinyent. També havíem volgut convidar, hem contactat amb gent que va ser afectada aquell dia, però entre que uns estan treballant, altres que no estan així a Ontinyent, etcètera, no hem pogut tindre-los així. Però volíem donar-li una altra mirada, perquè l'any passat, no sé si recordeu els que esteu escoltant i nosaltres, vam estar ja així, però vam estar amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en Sayo Gandia, amb Paula Soler, i vam fer un recorregut recordant aquell moment, que és el que va passar des de la part més institucional. No?
1: Exactament.
27: I enguany volíem fer, com ha dit i com ha explicat Carmen, pues, des de l'altra part, des de les emergències, de com s'actua, com s'va actuar.
1: Així és, i com bé deies, tindrem de manera telefònica amb nosaltres Arcadi Peris, cap del Parc de Bombers d'Ontinyent i responsable del lloc de comandament avançat d'aquell dia, per repassar com va ser això operatiu i com es van viure també els moments més complicats i la resposta davant d'esta situació. Mirarem també què ha quedat d'aquella dana satàs després, perquè van haver al final danys econòmics, s'han fet actuacions posteriors i el que tenim ara sí és un parc inundable, el de les mamas belgues, així que tractarem tot això en la primera part de l'Hoy por Hoy.
27: Després tornarem a l'estudi, Després, quan acabi això,
1: i estem en directe. Sí.
27: Després tornarem a l'estudi, ja veurem, perquè hi ha dos costeres que són megacosteres, saps? Per arribar a la ràdio, a veure si arribem en aire.
1: Quan estàvem baixant, dic, de meravella, però després hem de pujar. Així que,
27: Hem de pujar i hem de parlar, perquè tenim més coses en la segona hora de programa, que ja serà un poc més festiva, mai millor dit. Conta'ns, Carmen.
1: Sí, exactament, perquè obrirem la secció Ser Festa, en aquest cas d'Atzeneta d'Albaida. Parlarem amb Esther Ortiz, que és la regidora de festes d'Atzeneta d'Albaida, perquè en Atzeneta setembre és sinònim de festa. Perquè aquest cap de setmana arriben els moros i cristians, amb l'entrada de bandes i la desfilada de disfresses. El dissabte tenim l'entrada de moros i cristians, el diumenge tenim l'ofrena al patró i també jornada de jubilats, així que volem conèixer com està preparant-se el municipi per als seus dies grans. Però és que no és l'únic municipi que té festa, perquè si ens n'anem uns quants quilòmetres, a Bellús també estan de festes. Tindrem amb nosaltres a Ana Huguet, a l'alcaldessa, perquè ens conti tots els detalls de les festes patronals, que ja han començat, un programa amb música, amb disfresses. El dissabte serà el primer dia gran dedicat a Santa Anna, amb despertar, passar carrer, missa, mascletà, l'entrada de bandes i moltíssimes coses més.
27: I no és l'única festa, perquè això és la part de ser festa, però després podíem dir que també continuarem parlant de festa i de música, en este cas.
1: Sí, exactament, de festa i de música, perquè, com sabeu, este cap de setmana tenim el Costera Rock, a Ontinyent.
27: Exacte.
1: I nosaltres hem volgut convidar a l'estudi a Hermano Salvaje per aquest aniversari dels 25 anys del Costera Rock. Tindrem amb nosaltres els germans Jaime, Joe i Carlos. És una de les bandes dels grups que participaran en aquesta edició tan especial de la Festa del Camí dels Carros, en aquest 25 aniversari del Costera Rock, i Hermano Salvaje actuarà avui divendres a partir de la 1:30 de la nit.
27: I per acabar, què tenim?
1: I per acabar, més musiqueta, com no podia ser d'altra forma, amb l'Escola de Música Givalde.
27: Sí, senyor. Doncs ixe és el menú per avui del Hoy por Hoy, i després arribarà l'hora 14. Tomàs Marín, conta'ns què t'has preparat.
6: Pues mira, avui per al nostre hora 14 on tenien la Vall d'Albaida anem a agafar el testic d'aquestes declaracions de l'alcalde d'Ontinyent, de Jorge Rodríguez, a aquest programa fa 364 dies.
7: Però a més, jo crec que no devem oblidar, no? No devem oblidar perquè és un aprenentatge, i en el nostre cas, jo crec que no podem oblidar entre les coses perquè d'eixa realitat ha hagut una transformació. O sigui, nosaltres no sols hem après d'eixa situació, sinó que si ara ens passara novament el mateix, no es veuríem probablement tan a l'aigua al coll, i mai tan ben dit, com es van veure en aquella nit.
6: I el propi alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ens acompanyarà a les 2:17 al nostre hora 14 Ontinyent a la Vall d'Albaida per parlar més de futur, de com estan les coses a hores d'ara a la cantereria.
27: Fantàstic. Hem volgut fer durant tota la programació de Ràdio Ontinyent avui, pues 24 hores abans de que passara tot, bueno, commemorar este aniversari, i com bé ha dit Tomàs, estarà l'alcalde Jorge Rodríguez en l'hora 14. Després Esteban ens contarà què té preparat per a la ventana esta vesprada, però abans de la ventana arriba a ser Deportivos, així que Tomàs.
6: El primer. Bueno, jornada de prèvies, com no anem a escoltar a tots els entrenadors de la Vall d'Albaida en relació als seus partits, segona jornada per a molts, debut per a altres, sobretot a la nostra Copa, els equips de segona i tercera valenciana. Parlarem, com no, d'una xifra que ens agrada molt, la dels 750 socis que té a hores d'ara l'Ontinyent 1931. Continua la campanya d'abonaments de 6:30 a 8:30 de la vesprada avui a les oficines del club, a l'estadi municipal El Clariano, i tancarem el nostre Ser Deportivos d'avui amb una xerraeta amb un dels capitans del conjunt ontinyentí per parlar d'aquest enfrontament tan important amb l'Atlético Saguntino, que serà un autèntic partidàs. Recorde, diumenge 6 de la vesprada del Clariano.
27: Fantàstic. I després, sí, arriba a la ventana. Esteban Arroyo, conta'ns, què tens preparat per avui?
8: Doncs avui també a la ventana anem a parlar d'aquest 12 de setembre, però no del que va passar, sinó del que queda per fer. Parlarem amb el regidor de Territori, amb Òscar Borrell, de les obres que encara estan fent-se i les que van a fer-se al llit del riu, del que s'ha adquirit, que l'Ajuntament d'Ontinyent va adquirir gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, doncs una antiga fàbrica tèxtil, que és el que va a fer-se, que és el que queda per fer. Doncs ell ens ho contarà tot, i també d'un estudi que està treballant-se junt a la Universitat Politècnica de València, a partir de les 7:20 de la vesprada.
27: Fantàstic. Diferents visions del que va passar fa 7 anys així. La primera més emocional i més d'emergències que anem a tractar a l'Hoy por Hoy. Després amb l'alcalde a l'hora 14, amb Tomàs Marín, i com ha contat Esteban, els projectes de futur que encara estan preparant-se i que molts d'ells estan en marxa i que està després coneixerem a partir de les 7:20. Tot això és la programació que hem preparat, podíem dir, d'una manera especial per al dia d'avui, per este 11 de setembre, que es commemoren més coses més catastròfiques, però la nostra, la de proximitat, la local, la que ens va golpejar fa 7 anys, és esta dana, o va ser aquella dana de 2019, i per això ens centrem i ens centrarem en esta primera hora de programa avui, divendres 11 de setembre de 2026. Ja tenim tot, la piqueta ja està feta, doncs només ens queda que uns anuncis i ja entrem directament a xerrar en els protagonistes que s'han apropat així a la cantereria a Ontinyent. Vinga, va.
26: En la SER... Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida.
10: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
15: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
16: Kia. Movement that inspires.
15: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
3: Ay, vengo de ver a Isabel. Y no sabes lo bien que huele su casa.
9: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
3: Ah, ¿tienen outlet?
9: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta de Albaida.
17: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Balsur Truck eliges MAN Top Use, camiones revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación. Compra tranquilidad. MAN Top Use, en Balsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
18: Jefe, ¿un nomikai?
19: ¿Un nomi qué?
18: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
20: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
26: Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida. El COI.
27: Continuem en directe des de la cantereria. Set anys d'aquell 12 de setembre de 2019, es compliran demà, en què Ontinyent va mirar al Clariano i va comprovar fins a on podia arribar un riu que s'havia desbordat. La veritat és que mires ara on estem i t'imagines o intentes imaginar ixe riu desbordat i va, no sé, jo no vaig estar ixe dia, però sembla espectacular el que va passar. Nosaltres avui, com dic, hem volgut tornar precisament ací, però tornar 7 anys després té una particularitat entre moltes. El lloc des d'on estem fent la ràdio, com dic, ja no és el mateix. Ja no és el mateix si mires a la meua dreta i si mires a la meua esquerra. Perquè on hi havia vivendes, així, a escassos metres del riu, avui tenim un espai pensat també per a conviure d'una altra manera el risc d'inundació. Aquell matí o aquella nit, després d'hores de pluja extraordinàriament intensa, el Clariano es va desbordar. L'aigua va arribar a les tres vivendes. Hi hagué persones que van quedar atrapades i els serveis d'emergència van haver d'evacuar el barri. Afortunadament, no hi hagué víctimes mortals. 7 anys després, volem reconstruir més o menys què és el que va passar. I ho farem des de dos llocs diferents. Per una banda, està amb nosaltres Marina Belda, que és directora tècnica local de Creu Roja, Ontinyent. Marina, què tal? Molt bon dia.
22: Molt bon dia.
27: Benvinguda al programa, a un estudi de ràdio diferent. És més agradable ara, a son estim, que estem, que l'estudi de ràdio, també t'ho
22: dic. Sí, és menys gelat, és més calentet.
27: I anem a fer una cosa, anem a caminar, perquè on estaven asseguts fent la picaeta, feia ombra al principi, però ara ja fa sol. Anem a buscar l'ombra, que està per ahí. Tu, Marina, tu no estaves en aquell moment així. No sé si ja estaves en Creu Roja, però no estaves eixe dia, aquell 12 de setembre de 2019. Mm. Però precisament per això vull començar pel present. Quan arribes així, o quan estàs en aquesta organització com Creu Roja, una emergència com aquella forma part també de la memòria que heretes d'aquell moment?
22: Sí, no estava encara en Creu Roja Ontinyent, però sí que estava en altra assemblea local i jo sóc del poble, aleshores ho vaig viure des d'una altra perspectiva, però com a Creu Roja, la riuada de Ontinyent, no? El desbordament del riu Clariano i el que va passar també fa uns anys la Dana, Creu Roja ha estat i ha fet moltes coses i ho ha viscut, no? Se li ha quedat ahí. Anem aprenent de les coses que van passar, sobretot del tema de les inundacions.
27: Clar, estava dient jo que estem així passejant ara mateix en un lloc que 7 anys darrere era completament diferent, tu el coneixies perquè eres d'ací, sí. Però clar, quan mires tu ara la cantereria ara, des del punt de vista d'una persona que treballa a les emergències, no sé si veus alguna cosa que nosaltres no podem veure, saps? No sé si te dona la sensació o tens sensacions diferents a la resta.
22: Pues ara em dona la sensació de no perill, no perill d'inundació. No hi ha vivendes props ara mateix en la zona on més va arribar l'aigua i per lo tant no veig perill, que abans pues, ja ho van veure que sí que va haver.
27: Sí, efectivament. Clar, després d'una dona solem parlar molt d'obres que s'han parlat i no pararem, i avui parlarem d'això, de barrancs, de rius, d'alertes, però en una emergència hi ha també persones que necessiten medicació, un lloc on dormir. Jo no sé on està, on entra o quan entra Creu Roja en eixa cadena.
22: Pues mira, Creu Roja entra en el moment de les necessitats de les persones quan passa una emergència. És a dir, Creu Roja no són bomberos, no, per exemple. Creu Roja actua darrere, no? En la ombra, no? I aquesta persona, quan és de sa casa, quan s'inunda sa casa, no té on viure.

0: dir que quan hi ha alertes de ola de calor, ola de fred, altes temperatures, tormentes elèctriques, que això estem veient tot molt últimament, nosaltres tenim este projecte que el que fem és localitzar i cridar a les persones que tenim identificades com a usuàries i alertar-les de, pues mira, avui no es pot eixir al carrer, avui sí, avui fa molta calor, no isques, a veure què tal, veu molta aigua, tanca finestres, vull dir, donem recomanacions segons l'alerta de què siga.
1: Ens costa encara fer cas quan emergències arriba o arribeu vosaltres o algun altre organització d'emergències i diu que hem d'abandonar una vivenda? Encara costa, li costa a la gent fer cas per alguna manera?
0: Pues nosaltres el que és anar a desallotjar no és la nostra tasca, però sí que, a veure, pues no és agradable eixir-te en directe a casa, pensar de no sé si vaig a tornar, aleshores pues els altres cos de seguretat i demés sí que fan un esforç ahí admirable, i nosaltres després darrere pues també estem un poc recolzant també psicològicament a aquestes persones, de bueno, primer va la teua salut i després ja va lo material, encara que moltes voltes va en la mateixa sintonia.
1: Exacte. Mira, parlant d'alarmes, una sirena ara mateix en directe. Continuem passejant. Ja hem dit al principi que tu no estaves aquell dia, no estaves en Creu Roja. Què t'han contat des de dins de Creu Roja? Com va ser aquella nit, aquelles primeres hores del dia següent? Què t'han contat?
0: Pues mira, lo primer de tot va ser coordinació. L'Ajuntament va alçar el telèfon a, bueno, a Creu Roja, a més entitats i demés, coses de seguretat, i mos va telefonar per tal de que anarem a gestionar l'Alberg Perú, que és on es van allotjar les persones que les seues cases van sofrir inundacions, i a banda també van fer un paper molt important en el tema dels xiquets, els menors que hi havia en aquestes viviendes. Nosaltres el que vam fer va ser com una ludoteca a aquests xiquets durant diversos dies, mentre els seus pares podien ocupar-se de altres coses, com pues, per exemple anar a netejar casa, veure en quines condicions estava, tràmits administratius. Vam estar molt encarregant-se dels xiquets en el cos d'emergències que tenim, que és ESIE, que és sensibilització i informació per a aquests xiquets, i ahí entren les activitats lúdiques i de més. A banda de l'ERBE, que és pues, estar un poc controlant el tema de l'albergue, qui entra aquí, l'alimentació que va oferir l'Ajuntament, veure com la coordinàvem, etc.
1: Clar, és que és un treball d'organització per a mi brutal, que este que posar en marxa en molt poc de temps. Imagina, com m'has contat abans, que per això es treballa durant tot l'any per si de cas passa alguna cosa i que tot isca com té que eixir.
0: Sí, de fet, les coses que van passant pues, també són informació per a nosaltres per a millorar o per a saber què tenim que fer si ve una altra, no? Entonces, el tema de prevenció sí que estem tenint-lo plou encasillat últimament, i és això, treballar-ho durant tot l'any per a quan passa algo, pues estar ahí. Sí que és de veres que jo sempre dic que Creu Roja està com un poc a la ombra, perquè està pues, ajudant en necessitats que a lo millor en aquest moment no se veu, en aquest moment a lo millor es veu com estan rescatant a una persona, però no es veu que a lo millor el xiquet d'aquesta persona està en un alberg en Creu Roja, entretenint-lo, saps?
1: Sí, sí.
0: Més activitats més a la ombra, clar que jo dic.
1: No anem a molestar-te molt més, però vull donar pas també a un altre convidat que està al telèfon i vull que l'escoltes, que és Arcadi Peris, del Parc de Bombers de d'Ontinyent, i que sí que va estar ixe dia treballant en ixe cos d'emergències, en el moment de l'emergència, així a Ontinyent. Arcadi, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Com estàs? Benvingut al programa. Et demani que tornes per un moment aquella nit o aquell matí. Quin és el primer instant en què tu entens que allò que estava passant no era una inundació més?
2: A veure, el dia 11 jo no em trobava en Ontinyent. Viatjava per a incorporar-me al Parc de Bombers.
1: Sí.
2: Jo, en aquest moment de camí, ja va ficar en companyia meu preguntant-me l'intendent de la policia local, Juan Serrano, perquè ja se veien vindre que la emergència estava aixint-se un poc de lo que era la normalitat. I bé, evidentment estava plouent molt. Ja teníem preparades algunes actuacions, no? Els mitjans que es requereixen en el Parc de Bombers per si a cas per si de cas feren falta, i ho teníem tot mitjanament preparat.

0: ¿Com és la... Te pregunto tu, Marina. La col·laboració en un moment d'estos... entre Creu Roja, per exemple, i Bombers, com d'important és? Com és aquesta coordinació?
1: Pues jo crec que lo important és no xafar-nos, perquè cada uno té una activitat ben diferenciada. Aleshores, jo crec que també, gràcies a l'Ajuntament, aquesta coordinació també es va fer efectiva, clar.
0: Arcadi, quan arribeu a la cantereria, que ja, en aquest moment hi ha persones que estaven dins de les cases, o què trobes exactament?
2: Val, això és un poc molt més llarg. Abans de la cantereria, les plogutes que comencen en les primeres hores, comencen a quedar-se sobretot lo que és la part de l'antiga carretera de València, comencen a quedar-se persones atrapades dins l'àvia, les primeres unitats, bombers del Parc d'Ontinyent, comencen a actuar a fer rescats de persones atrapades. És més, el mateix camió, un dels camions de bombers, queda també
0: atrapat
2: en l'àvia, al final, sí, i en aquest moment es queda fora de servici. Ja havien fet algunes actuacions. És de veres que reconeguem o visquem la situació que va patir el barri de la Cantereria, però és que en paral·lel, al mateix temps, hi havia moltes més emergències. Les entrades de servicis de ciutadans quan quidren a l'112 requerint qualsevol necessitat, es comencen a entrar en l'112 i a partir d'ahir a la nostra central de bombers en València una sèrie de persones que necessitaven ajuda. Per exemple, el que te dic en la carretera de València, vehicles atrapats, sí. En el polígon industrial també va quedar algun vehicle pesat atrapat, en l'avinguda de Sant Cristòfol, per exemple, doncs una dona de 86 anys que no podia eixir de la vivenda, en l'organització Helios, en persones aïllades, en el camí mossèn Conca, en l'organització Santa Anna, en carreteres tallades, murs tombats, sí. Vivendes afectades, vehicles inundats, vull dir, la Folla de la Perera, i totes aquestes eren emergències, totes en un mateix temps, en paral·lel, vull dir, totes a una. Això que es comporta, que n'hi ha que intentar atendre-les a totes. Davant d'aquesta quantitat de servicis en la població d'Ontinyent, des de la central de bombers ja se comencen a mobilitzar mitjans i recursos que se centralitzen en el parc de bombers. Conforme venien entrant tots aquests servicis, és el dispositiu que tenien desplegat en el parc per gravetat de cada un d'aquests servicis anàvem desviant i enviant bombers per a poder atendre esta demanda tan gran de servicis.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: És de veres que si me parles per el tema de la cantereria, pues, precisament jo vaig ser el comandament que se va destinar a fer el PMA per atendre esta emergència en la cantereria. Uh-huh. Te puc contar moltes coses, o sea, vaig estar present.
0: Pues sí, és que t'anava a preguntar. Clar, és que t'anava a preguntar precisament del teu lloc, d'estaves al capdavant del lloc de comandament avançat, que què estava passant allí, què passava, quines decisions arribaven a tu, amb qui havies de coordinar-te, conta'ns un poc.
2: Vale, sí, mira, traguem un poquet que t'havia dit que en el lloc del parc de bombers era el nostre punt de reunió dels vehicles, vale? Sí. Comencen a enviar, a part dels bombers, venen brigades de Diputació, bombers forestals, unitats de rescat del Consorci i més comandaments. Clar, cada un d'estos serveis que anaven sorgint necessitaven unes dotacions de bombers i uns comandaments que es feren càrrec d'aquest servici. En la cantereria jo vaig aplegar, seria per a les 8 i 10 del matí, vale? Mm-hmm. Normalment quan t'aplegues a qualsevol servici el que fas és un reconeixement de la situació, veure què està passant, vale? I me trobe, per desgràcia, me trobe una situació prou complexa. Està plovent molt, la part me diuen que hi ha persones atrapades que no han pogut evacuar de l'interior de les vivendes, que estan les vivendes, no saben quanta gent hi ha dins. Ve que per la part davantera on tenim el riu Clariano baixa en un cabal impressionant, una forta corrent que és descartable, descarte al moment que siga possible una evacuació a través de l'àvia, en llanxes o en barques, impossible. Després, per la part trasera, que podria dir, vale, no puc traure la gent per davant, vaig a veure per darrere. Vale. Tots sabem el tallat que n'hi ha darrere de les cases, en parets molt escarpades, quasi verticals, que impedien també una evacuació. Clar, això te fa portar com a comandament de del servici i dius, bueno, i què és el que fem?
0: Què és el que puc fer? Clar.
2: Què és el que puc fer per a atendre a aquestes persones? Pues pense que la zona no és segura i com no és segura evacuar aquesta gent en les condicions que n'hi havia, la decisió o l'estratègia operativa és de confinar-los. Deixar-los confinats dins de les vivendes en mesures d'autoprotecció i baixar els bombers a atendre-los in situ. ¿Vale? Aquesta és la primera decisió que se fa, ja t'he dit. Fer-los pujar per aquest terraplet tan, aquesta zona tan escarpada, a no ser que físicament estigués molt bé, era molt difícil.
0: I a més, hi havia molta gent major, també, i era molt complicat. Arcadi, em sap molt mal perquè se m'acaba el temps i ho tenim que deixar, però queda pendent d'una xerrada més extensa, encara que estiguem fora de l'aniversari d'esta dana, perquè crec que és molt interessant que la gent sàpiga com es treballa en un moment de tensió, d'estrès i d'emergència d'aquestes característiques. I volíem fer-ho per les dues bandes, per la part de Creu Roja i per la part dels bombers. Arcadi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada molt forta.
2: Vale, vinga, vosaltres.
0: Adeu, adeu. Bon i Marina, bon moltíssimes gràcies per haver vingut ací, a esta cantereria. Estàvem mirant ací on estaven les vivendes que estava recordant Arcadi de per darrere, que era per ahí dalt, que ara no hi ha res. Ara hi ha vegetació, hi ha arbres, etc. Marina, moltíssimes gràcies per la vostra tasca i per el que queda, que tant de bo no vinga una cosa terrible com esta, però que continueu treballant. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I nosaltres, en no res, arribem a la una del migdia. Nosaltres anem corregent a l'estudi, tornem a l'estudi de Ràdio Ontinyent perquè arribarà la segona hora del programa. En no res, informació nacional i internacional. Vinga, va.
3: Que ens ha portat a tu. Diria que no hi ha sort, hi ha versos i aquí és

0: del migdia, 9 minuts. Continuem en directe a l'Hoy por Hoy, on tenim el Vall d'Albaida. Hem tornat de deberes, que hem pujat dos costeres que teníem des de la cantereria i hem arribat amb la llengua fora, això és aixina. Però ja estem així, iniciant esta segona hora de programa de l'Hoy por Hoy, on tenim el Vall d'Albaida, en este divendres 11 de setembre de 2026. Anem a fer una espècie de ser festa comprimit, perquè anem a anar, la intenció és anar a dos pobles. Anem primer a Bellús, perquè allí estan a punt d'encetar les festes patronals. Dies en què el poble canvia completament de ritme, torna molta gent a casa i els carrers recuperen una festa que combina tradició, música i moros i cristians. I enguany algú que inevitablement les viurà des d'una perspectiva nova. Anna Huguet és l'alcaldessa de Bellús. Anna, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots.
0: Benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Anna, avui és dia de vespre. Com està Bellús a aquestes hores? No sé si ja es nota el carrer, que esta nit comencen les festes de deberes.
1: Molt, molt. Ja notes un saboret diferent.
0: Sí, no?
1: Ja notes un altre ambient, sí, sí, molt, molt.
0: Clar, la vespre té, si no m'enganye, té música, té disfresses, eixe punt més informal abans dels dies grans. Com comenceu esta nit? Què és el que hi ha esta nit? Conta'ns.
1: Pues esta vespre una activitat, comença ja una activitat per a xiquets, uh-huh. I després ja aconseguirem el principal, que és el primer passacarrer dels nostres festers i festeres en un ramiller de focs i a per la nit la festa aconseguirem. Tenim l'actuació d'una xaranga i després una disco mòbil i això avui el primer dia.
0: Uh-huh. No està mal, eh? No està mal per ser el primer dia.
1: Sí, sí, sí.
0: Però,
1: sí.
0: Clar, demà canvia completament un poc el registre, podíem dir, amb el dia dedicat a Santa Anna. Què teniu preparat per a...
1: Exacte.
0: Què és el que hi ha preparat per a dissabte? Conta'ns.
1: Pues dissabte comença, per no ser menys, amb una desperta de coets i ja després tenim passacarrer, la replega de festes, la missa en honor a la nostra patrona, repartiment de pa beneït, que és la tradició,
0: uh-huh.
1: Després un convit per a tot el poble, per l'esprada tindrem entrada de bandes i entrada de moros i cristians, que tenim quatre comparses,
0: uh-huh.
1: I una d'elles destacar que la Tuareg celebra el seu 50 aniversari.
0: 50 anys, eh? Mare Déu.
1: 50 anys.
0: Que es diu pronte. Anys. Que es diu pronte.
1: Sí. Després ja continua la professora, la nostra patrona, i ja per la nit, orquestra.
0: Fantàstic.
1: Per acabar.
0: Clar, no, estava pensant, estava escoltant i dic, oh, demà entonces conviuen en poques hores els actes més tradicionals, la mascletà, les bandes, sí. Els moros i cristians. Jo crec que és un dels dies en què més gent es concentra a Bellús.
1: Sí. Uh-huh. I demà és durant tot el dia i és una concentració això durant tot el dia. El diumenge ja és més durant l'acte principal, però dissabte és molt concentrat, molt concentrat.
0: Uh-huh. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt que passa en municipis com Bellús, perquè Bellús té una particularitat que comparteixen molts pobles menús de la comarca, que durant les festes torna gent que viu fora durant la resta de l'any, no? Quan canvia el poble?
1: Exacte.
0: Com, de quina manera canvia
1: moltíssim.
0: El poble en estos dies? Conta'm.
1: Moltíssim, perquè són reencontres.
0: Clar.
1: És la juntaeta que dius... Veus la gent que no la veus durant tot l'any, l'alegria, la gent major, l'alegria del retrobament, de tornar a veure a la tia no sé qui, que fa molts anys que no la veus, al xiquet de no sé quin altre, i són moments preciosos per aquests motius de dir, una persona meu que fa ja directament un any que no l'has vist,
0: clar.
1: En aquests dies la tornes a veure i l'ajuntes, parles, recordes, sobretot això, rememorar records.
0: Clar. És que és un moment, té que ser, o ha de ser, un moment molt, molt bonic, com tu contes, no?
1: Mm.
0: I després també hi ha una altra particularitat. Tu has descobert alguna cosa de la festa des de l'Ajuntament que abans, com a veïna, abans de ser alcaldessa, no veies? Ara veus altres coses que abans no veies?
1: Jo, ara veus els mínims problemes que pot haver. Ara se veus el patiment. El patiment.
0: Sí.
1: No només el disfrutar, és molt diferent.
0: Clar.
1: És molt diferent. El veure, aunque porto molts anys com a regidora...
0: Regidora, sí.
1: És un punt diferent. El patiment sempre el tens, si és regidora o alcaldessa, però és diferent. És moltíssima més responsabilitat.
0: Clar, perquè ja, encara que pareixca que no, o que parega que no, o que siga un poble menut, com dient, però organitzar unes festes patronals de molts cristians, etcètera, porta molt de treball i també molta organització entre diferents associacions, comparses, etcètera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. I nosaltres podem donar moltes gràcies perquè tenim els festers, que són els que consiguen carregar, carreguen en la majoria de, dels actes. Mhm. De, del treball, de elaborar-los, de portar-los al a cap. Uh-huh. I són els que estan tot l'any peleant i lluitant per a que les festes siguin un fet. Clar. També està l'Associació del Crist, que és la que aconseguirem aconseguirem forma a l'acte principal.
0: Sí.
1: Però que sense l'ajuda de dels festers, de la gent del poble, tot això no seria res.
0: Clar, això és molt important.
1: Però també estan les comparses i les diferents associacions.
0: Que hi ha molta implicació del poble, vull dir, no?
1: Sí.
0: Tinc la sensació que hi ha molta implicació del poble i això per algun ajuntament també és molt bonic, no?
1: La veritat és que sí, perquè enguany, per exemple, són 21 festers i això és...
0: Ostres.
1: Motiu d'alegria, sempre.
0: I tant.
1: Perquè no poble tan menut.
0: Uh-huh. I ja m'has dit...
1: 21 persones... En fent l'esforç per a poder fer les festes és motiu d'alegria.
0: Clar, perquè...
1: I d'agraïment, i de molt agraïment. Clar. Perquè tots els que hem sigut festers sabem el que costa.
0: Tot el treball que hi ha darrere, no? Que és,
1: exacte.
0: A més, és un treball durant tot l'any.
1: Són moltes hores, molt deixar de banda la família, del teu entreteniment, com si diuen, el teu oci, per dedicar-lo per a fer... coses per a poder portar a cap tot el que volen fer, tot el que volen demostrar, tot el que volen ensenyar al poble.
0: És que, clar, per a que la gent ho posi ahí en perspectiva, ara mateix, que sou? 317 habitants a Bellús? 320?
1: Exacte,
0: 317. Sí. D'aixòs 317 hi ha 21 festers. Vull dir, és que hi ha que posar-ho en perspectiva, eh? És que hi ha que donar-li...
1: Clar que són 21 festers.
0: Sí.
1: 50 membres en l'associació de Cuets, que són molts.
0: És que estem parlant que la meitat...
1: Les comparses també serem uns 60, 70...
0: Clar.
1: Que vull dir que no... Però és el que diguem, si no fem nosaltres, qui ho fa?
0: Totalment d'acord. La meitat del poble està dins de la festa. I això és molt bonico. És molt bonico, clar que sí.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Anna, abans d'acabar, de tots els moments que venen des d'avui, quin esperes tu especialment? No com a alcaldessa ja, com a Anna, com a veïna de Bellús. Quin és el que esperes de especialment?
1: Home, com a bellusera és la professió del Crist.
0: Sí, no?
1: Ese és el moment que jo crec que esperem tots.
0: Doncs nosaltres...
1: No el que més disfrutes,
0: uh-huh.
1: Perquè jo dic que el dia que més disfrutes és el dilluns, que es considerem el dia més de la gent del poble, que som nosaltres i és com...
0: Clar, sí.
1: La família,
0: sí.
1: Però com a esperar és la professió de Crist.
0: Doncs nosaltres el que desitgem des d'ací és que disfruteu de tots els actes, de tots, absolutament, que m'agradaria que convidares a la gent que està escoltant ara mateix, que si no coneix Bellús, que s'apropi per a viure les seues festes. És el teu moment ara, eh? Doncs
1: pues només dir això, que Bellús és un poble que té les portes obertes per a tot el que vulgui vindre, que tenim uns dies plens d'actes, plens, i que esteu tots convidats, que Bellús a si vos espera, que quan vulguin, a l'hora que vulguin, durant ben dir quasi tot el dia, poden vindre i disfrutar d'algun acte, que no se ho perden i que es esperem amb els braços oberts. Només diré això.
0: Fantàstic. Anna Huguet, alcaldessa de Bellús, moltíssimes gràcies i a gaudir, que vagi molt bé les festes. Una abraçada molt forta.
1: Igualment.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: 4 minuts i arribem a l'una i mitja. Esta nit on tiñente una cita amb el rock. El Costera Rock celebra 25 anys i ho fa amb un cartell de casa. Salsa el teló, la trocamba Matanuska i Hermano Salvaje, que acabem d'escoltar. Una banda que coneixem bé, que porta temps fent quilòmetres fora on tiñente i que esta nit torna a tocar davant de la seua gent en un festival pel qual ja han passat abans. I estan així els tres components de Hermano Salvaje. Te tinc un déjà vu ara, Te tinc un déjà vu, és de veres. Carlos, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Jou, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Jaime, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bé, molt bé.
0: Benvinguts de nou, eh? Quant de temps fa que no parlàvem?
1: Fíjate, és que no parlàvem,
0: Ja des dels premis, pot ser?
1: Sí, correcte.
0: Li dones un premi i ja no tornen. Ja no tornen a la ràdio. Conteu-me, perquè han passat ja molts mesos, com ha anat l'estiu, com està la banda. Conteu-me un poc, fem un resum.
1: Molt bé. Bueno, la gira continua de Flechazos i està, considerem que queda poc ja, està arribant al seu fi, després per això ja, jo crec que ja hem recorregut prou, no?, amb aquest disc, sí. I també tenim moltes ganes de traure nova música que vindrem pronte també a presentar-la.
0: Molt bé.
1: Tenim ganes.
0: Sí. Així teniu el vostre...
1: Farem algun anticip per així.
0: Perfecte.
2: Feia temps que no es veiem, però la pròxima està a prop.
0: Totalment d'acord. Sí que és de veres que a través de les xarxes socials pues, ara ja podem veure pràcticament la vida al minut, sobretot de grups com el vostre, perquè interactueu molt en les xarxes socials. Però jo sí que tenia la sensació des de fora que jo veia quan aneu a un concert, un bolo, tal, que jo tenia la sensació que estos tenen unes ganes de nova música, de noves cançons.
1: Buah.
0: Sí o no?
1: Portem aguantant-se des de l'eixida del passat, sí, perquè realment sí, no? les cançons anteriors ja tenien 2-3 anys, entonces
0: clar.
1: Tot lo creat, portem un any. El disc va eixir, no?, en octubre, novembre de l'any passat.
2: Octubre.
1: I estem ja en setembre. Estem ja mossegant-se les ungles d'una manera...
0: No preguntaré de moment més coses sobre les noves cançons. De moment, anem a centrar-se un poc al Costera Rock, que són 25 anys de Costera Rock. Vosaltres ja heu tocat... Así, altres vegades.
1: Sí, sí.
2: He tocat...
0: Claro, pero supose que tornar precisament en l'edició del quart de segle també té una coseta especial,
1: és,
0: no?
1: És un adicient.
0: Clar. Quina relació teniu amb este festival? Conteu-me.
2: Bueno, pues, des de ben menys, no?, com que s'han criat allí, no?, hem vist passar amb els grups del poble, bueno, hem tocat en un parell d'ocasions també, i sempre hem pensat que és una festa on hi ha que anar sí o sí tots els anys.
1: Sí, perquè les xicotetes bandes, bueno, les bandes d'on tinyen al final, tindre l'oportunitat de tocar en algun lloc, el Costera Rock és d'aixòs llocs que el donen pas a que presentes la tua música, i això, hi portem tota la, com diu Jaime, portem tota la vida anant allí a... Perquè al final, entre bandes que coneixes, i si no vas a descobrir algú d'on tinyen que encara no tenies en el mapa situat, pues... Espectacular, sí.
0: Clar, és que enguany és Salsa el teló, la trocamba Matanuska i vosaltres. Clar, que són tres maneres molt diferents,
1: sí,
0: d'entendre la música.
1: Correcte.
0: Això parla molt bé, no?, de la salut musical que té Ontinyent.
2: Sí. Totalment. Antes just estàvem parlant,
1: sí.
2: Estàvem fent-se alguna antes de vindre així i estàvem parlant ahir dient, ostres, és que els cartells del Costera Rock molen molt, perquè és una cosa de com... perspectives completament diferents. De la música i tot ahí junts, eh? Entonces, com de repente, no sé, música molt
1: de repente heavy, claro, de repente ya salsa, claro. De
0: repente, y después vosaltres,
1: sí,
0: y es como, hostia,
1: sí, va a pasar lo que siga.
0: Es que a més, es que penses, no es que no van a casar mai, ¿sabes? No casaran mai, claro. Pero
1: dona igual.
0: Es la esencia, efectivamente. Yo creo que la gente que va al Costera ya desde fa 25 años o desde fa uns anys, això ja ho té clar. No aniria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tampoc és... clar, vosaltres que porteu ja tot l'any fent quilòmetres i presentant les cançons de l'anterior disc i tal, ara tornar a ser un tinyent, no sé si canvia la manera de pujar-se després de tots aquests mesos, pujar-se ara a un escenari un tinyent. Canvia o no canvia?
1: Pot ser que sí. A mi em costa sempre veure-ho des de la mateixa perspectiva, conforme ho dius, perquè han passat moltes coses entremig. Entonces, no saps... Sí. Però tampoc saps molt bé com va reaccionar, saps? És com la doble vertient, en plan de tampoc saps realment... Almenys per tu tens una sensació diferent, que ha canviat les coses, però potser a nivell de poble no s'ha manejat. Vull dir, en plan, yeah, és lo mateix, no?
0: El poble
1: és el poble. El poble és el poble, no? El que diuen sempre. I això, i sí que tenim una perspectiva de que també al final pues, sabem que música pues, que ja ha evolucionat més, més madura, tenim una proposta en escena més treballada en tot el que portem. Clar. És com que nosaltres internament sí que es notem pues, molta més seguretat, o sea, vas guanyant coses que a millor abans no tenies i tornes de nou al teu poble, no? Està guai, està guai.
0: Doncs jo avui no tinc tant de temps com sempre tinc per a vosaltres,
1: no,
0: però com heu dit que tornareu pronte,
1: sí. 100%.
0: Pronte, quan és?
1: Bueno, donamos
0: va, un spoiler.
1: Un mes, mes i mig.
0: Un mes, mes i mig?
3: De fet, avui possiblement caiga algo nou per ell.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Mira, ja teniu un motiu per anar, un altre motiu per anar esta nit al Costera. Pues tornarem a parlar, amics, d'ací un mes, mes i mig. Sí. A més, en una exclusiveta, una cançó nova. A mi m'agrada molt això. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: A tu.
0: I per estar una vegada més amb nosaltres. I d'ací un mes, mes i mig tornem a parlar.
3: Així estarà. Adéu.
0: Gràcies, hermanos.
1: Moltes gràcies.
0: Esta nit en el Costera Rock.
4: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
5: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
6: Ontinyent. Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
7: Ontinyent! Ontinyent!
8: Sentiu el so dels passos? La música que fa vibrar el carrer? Del 10 al 13 de setembre, Atzeneta d'Albaida es vesteix de glòria amb les festes de moros i cristians. Entradetes, la grandiosa entrada, la nit de l'olla i molta germanor. Diu la tradició, la història i l'emoció d'un poble en festa. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals i vine a gaudir amb nosaltres. Moros i cristians d'Atzeneta d'Albaida. Vos hi esperem. Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
9: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Arriba un d'aixòs moments que a mi m'agraden perquè, primer, m'ho passe bé, i segon, és la relaxació, perquè ja és la recta final del programa de divendres, acaba la setmana, comença el cap de setmana, i ho fem bé. Relaxats per què? Perquè és la secció spa, Miguel. No, no és la secció spa, és la secció escoleta de música a mi Van Lane, i escoltem música que ell ha triat per què? Perquè li ha donat la gana. Iván Lane, què tal? Molt bon dia.
1: Estic encantat de lo de secció spa.
0: Secció spa, eh?
1: Quan la fem? Sentiríem molt les bombolletes.
0: Doncs pues mira, no? Sense voler, hi ha seccions que fas al final en el programa que jo crec que són spa. Perquè, sí. Sí, perquè no per mi, eh? Però al millor el convidat o la convidada parla molt bé, explica molt bé les coses i, a més d'aprendre coses, te relaxes.
1: Correcte.
0: A mi em passa moltes vegades. I mira, em passa molt, primer amb tu, perquè, no, però perquè és una conversació molt xula, i després me passa en una persona que hem tingut i que tenim els divendres sempre, que és Lluís Francés, el nostre meteoròleg, perquè explica les coses molt bé, tio, i jo acabo molt relaxat i aquesta secció.
1: Molt bé, sobretot quan hi ha pluja, no?
0: Si hi ha pluja ja me'n vaig a casa a dormir, però...
1: Quan menys fresqueta, tio.
0: Exacte, que no és el cas, que no és el cas. Però també t'he de dir que estic pensant en aquest tasó, i els divendres són... Hoy por hoy tinc el vall del vall d'Espa, saps? Perquè... Sí, no? Si està Lluís Francés i tu per acabar...
1: Que ho has muntat per que el divendres, per acabar la setmana...
0: Sense pensar-ho,
1: o començar el cap de setmana.
0: Exacte, exacte.
1: Això sí que podia ser un poquet d'espant, tema de contrastes, perquè igual...
0: És de veres.
1: Te'n poso una de Nirvana que te'n poso una de Perales.
0: És de veres, és de veres, és de veres. Vinga, va, doncs anem a per l'escoleta de música d'avui divendres. Què portes? Què tens?
1: Vinga, va. Ja vam fer fa uns mesos una secció de música de músics valencians, val?
0: Sí.
1: Pues en este cas anem a canviar de província, que ja el vaig dir que farien de diverses províncies.
0: Correcte.
1: I aquesta vegada toca Granà.
0: Tí. Granà, mira.
1: Música de Granà.
0: Tierra soñada por mí.
1: Que bonica és aquesta ciutat, eh?
0: Totalment.
1: A la seua Alhambra, el Generalife, l'Albaicín, el Sacromonte... I com no les seues tapes, encara per sumissió que et prens, eh?
0: El seu quinto i tapa...
1: I la tortilla del Sacromonte, les migues, eh? Ostres, és que, tio, el salmorejo... Que
0: tu saps
1: vella,
0: que jo a Granat... Mira, vaig anar quan era xicotet... Bueno, en el viatge de fi de curs, de GB... Clar,
1: sí,
0: que jo vaig fer GB, per la gent que... Jo vaig fer GB. I anem a Còrdoba, Granat i Sevilla. Però clar, quan tens 12, 13 anys, en aquest cas 13 anys,
1: no
0: tenia jo,
1: no apressis igual.
0: I ja no vaig tornar a Granà fins a... Pues fa 8, 9 anys. I clar, fa 9 anys sí que ja vaig gaudir de la ciutat com toca.
1: A Granà i a Granà, com a mínim una vegada en la vida.
0: Exacte, com a mínim.
1: Jo tinc la sort de que la gira que estic fent amb Roble,
0: sí.
1: Hem anat 2 anys seguits.
0: Molt
1: a dos llocs diferents, i... ens ha anat molt bé, la veritat, per allí. I, bueno, és que la ciutat és encantada. La primera vegada, de fet, se'm va anar 2 dies abans per fer el turisme.
0: Va aprofitar.
1: El pisuerga passa per Valladolid.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Bueno, va. Pues ara que t'ha fet goleta en l'estat, ja que són quasi les 2, tio.
0: Sí, sí.
1: Tens ganes d'anar a dinar.
0: Sempre.
1: Bueno, Granà és la cuna d'un bon grapat d'artistes de primera fila que ens ha donat aquest país, eh?
0: Sí.
1: Però de molts més des que la gent pensa, eh?
0: Sí.
1: No podem ficar-los tots, òbviament, però, bueno, comencem amb un mític com és el grandíssim Miguel Ríos.
0: Home...

0: Combustible, Miguel Ríos.
1: Qué maravilla de melodia, eh?
0: Sí.
1: Que
0: sí,
1: ben cantat.
0: Que ben cantat.
1: És que és el labo, tio.
0: Que ben cantat. Correcte.
1: Podeu agradar més o menys el repertori, perquè el repertori és de veres que... No és un repertori... Bueno, si és tota discografia, sí, però com... Normalment, en el meu cas, en este cas, Miguel Ríos, discos sencers n'he sentit poquets.
0: Ja. Yeah.
1: Sentim molt... però xicotetes dosis de cada disc,
0: sí,
1: no?
0: Molt seleccionat.
1: L'últim sí que s'ha escoltat.
0: Uh-huh.
1: I té temes de toquisque, tio. Entonces té una varietat brutal.
0: És que és de veres.
1: Que sona, que flipes.
0: És que és de veres. És que... No és fàcil el repertori de Miguel Ríos.
1: No és fàcil, no.
0: Per a dir-ho d'alguna manera que s'entenga, no? Jo crec que no és fàcil. No
1: és més, jo què sé, per exemple, Raquel és un burdel,
0: sí.
1: És un temazo, i és coneguda, però no.
0: No.
1: O sea, tu dius, un cas de Miguel Ríos, dime'n tres. Andalucía, bienvenidos.
0: Y el himno de alegría.
1: El himno de alegría o el rock de la cárcel.
0: Sí.
1: No es más un tema con Miche o todo a pulmón, que es no. Un temazo, o, no. O la de no voy en tren, voy en avión, o esta, tío. A mí esta canción me encanta.
0: Esta es una pasada.
1: Esta canción es de Antonio García de Diego, el productor de Sabina.
0: Ajá.
1: Y a mí me fa gracia porque cuando vais a sentir que esta es del disco este que te que cantaba Insurrección a Manolo García,
0: sí,
1: cantaba en Maná,
0: sí.
1: ¿Vale? Esta gira va a llenar por la Xativa.
0: Ajá.
1: La teta de Xativa. Que va estar genial, eh? Que ho fa interactiu en una pantalla, no sé si recordes.
0: Sí, Marco.
1: Va ser dels primers que ho va fer.
0: Sí.
1: I em fa gràcia perquè aquesta cançó parla d'eixir de gira i tal. A este tio li agrada molt cantar cançons d'estes. Recordo el blues de l'autobús, en el Gustos Nuestro, i totes també les cantava.
0: Sí, senyor. Però va ser innovador, eh? Perquè jo recordo la primera gira de concerts circular, que era l'escenari circular, la va fer ell.
1: Ah, sí? Això no
0: que,
1: sabia jo.
0: Sí, sí, sí, i va innovar moltíssim i s'arriscava molt perquè era un cost de producció molt alt. Hi ha un documental que conta això. Era un cost de producció molt alt i tenien molta por de que no isquera bé.
1: No isquera bé, clar.
0: I va ser la bomba, va ser la gira del bus de l'autobús, etc.
1: No sabia això, tio.
0: Sí, sí.
1: Jove per anar a veure-la, tio. Encara.
0: Jo no, jo també era jove, mamó.
1: Bueno, tu saps que al principi es feia dir Mike Ríos,
0: Mike
1: no?
0: Ríos,
1: Mike Ríos, el rei del twist, tio, que m'encanta la coletilla que dius, tio, sobra per tot el costat.
0: Sí, tot el...
1: Mike Ríos ja volava, tio.
0: Però en aquella època...
1: O Mike Rivers, no?
0: Mike Rivers, exacte.
1: Bueno, pues poc més que dir d'aquest home i de tota la seva trajectòria, que ja vam parlar d'una ocasió, no?
0: Mm.
1: Però és que parlar de Granà i no nomenar-lo ahí no té cap sentit.
0: Totalment d'acord. A més, ara està girant amb... Bueno, jo crec que el coneixes, amb un músic valencià. Crec que no sé si té més d'1, però amb un músic valencià que és Luis Prado.
1: Ah, Luis Prado, sí, l'altra vegada vam parlar d'això.
0: Sí, senyor.
1: Que ja grava un paio de discos en ell, este li té un carinyo tremendo.
0: Pues este gira també, en ell.
1: Vale, meravellós. Té un gran pianista, pues.
0: Què més? Vinga, va.
1: Vinga, va, anem amb el següent.
0: Sí.
1: Los Ángeles, que per cert, crec que fa dos divendres vas repetir el capítol de...
0: Correcte,
1: Desvinils. No? Eixia este que era que li va regalar ma mare a mon pare, però
0: exacte.
1: Com mon pare no li va regalar res, no li va regalar i se'l va quedar ella.
0: Sí, senyor.
1: Coses, no? Pues era també de Los Ángeles, no? Pues este cover es va catapultar a la fama i fins i tot van arribar a Cuba a tocar en un festival allí, perquè ho van petar amb este Mañana Mañana i amb un tema que es dia Momentos. Està jo dubtant a veure què ficava, però bueno, este jo crec que és
0: Mañana, mañana, tomorrow, mañana.
1: Està guai, t'improvis la traducció,
0: home.
1: Al mateix preu.
0: Pensi de cas.

0: Però tu flipes, ja, anem a un estribillo. Dirà tres vegades mañana i després la traducció una
1: vegada. I dirà tomorrow, i ja està.
0: I ja està, tio.
1: Ja ho tenim.
0: I mig estribillo de Xina. I no, un no. Èxit, tio.
1: I comencem amb l'estribillo.
0: Exacte.
1: La cançó.
0: Això és de veritat més curiós, eh? Brutal, tio, o sea.
1: Ahí está.
0: Quan acaba, ahí en un bolet, en una boleta ficava I'm Mazzy, I'm Green, ¿te recordes? Mañana, mañana, mañana, mañana, tomorrow. Com aprendre inglés en los 70.
1: Big Mazzy. Entonces, espera que la gent no conega...
0: A tu t'eixirà bé la veu de Masi, no? Que tu tens una veu ahí profunda, tio.
1: Ah, creia que tu eres com Masi.
0: No, tio, com Masi no.
1: Eres verd.
0: Verd no eres, tio. No,
1: bueno, de vegades, de vegades. Sí, és que no me'n recordo de la veu de Masi. Com era?
0: Ay, Masi, en Green, no me digas, sí, és camino mis, tio.
1: Ay, Masi, Big Masi.
0: A tu diria, tot és verd.
1: Bé. He pujat ahí el...
0: Pujat ahí un to.
1: Sí, senyor.
0: Això ho va parlar una vegada també, eh?
1: Sí, senyor.
0: Però donar...

0: tauleta i algo, i és molt xulo, molt xulo.
1: El buscaré.
0: Molt xulo.
1: El buscaré.
0: Si no està allí, busca-lo en YouTube, perquè jo el vaig veure en YouTube fa molts anys i és molt interessant.
1: Que bé.
0: I és lo de Cuba i tot això, està molt bé.
1: Los Ángeles, mañana.
0: Vinga, va.
1: Com continuem? Continuem?
0: Avancem, que ja estem a principi dels 90, tio. Anem,
1: ostres.
0: Anem enxando el detecte, el tio.
1: Oh, que guapo.
0: Ara, ara en Instagram mira tot el rato de... ¿Quién era, cómo eras tú en los 80? ¿Ho has vist?
1: Sí, ara
0: segons
1: tot el món XGPT te feia tal.
0: Ara tu, pues,
1: sí. Pues jo,
0: pues mira,
1: jo no ho he fet, ni ho faré.
0: Quan vaig escriure el detecte, això encara no havia passat, però... Bueno, pues si posaves la ràdio,
1: sí.
0: Ahí van a llevar la jaqueta del xandall de detecte, que si te la resta mare el partia a la cara, pues que, que això es trencava mirant-ho, tio.
1: Home.
0: Jo en el monopatí ho desfeia, eh?
1: Quants has tingut tu de xandalls de tàctil?
0: No sé comptar, però vamos.
1: Jo només dos. Jo els cuidava.
0: A mi em regalaven directament.
1: Eren horrorosos.
0: Horrorosos. Però dos es molaven, tio.
1: Sí, però eren horrorosos.
0: Ell tenies el xandall de tàctil i a continuació un altre paquetet el regalaven 4 o 5 rodilleres. 5 parells de rodilleres.
1: Correcte.
0: Perquè no sabien que anés a rebentar.
1: Correcte.
0: En 2 minuts.
1: Correcte.
0: En fi, que nostàlgics tenen avui. Bueno, pues si posaves la ràdio,
1: sí,
0: sonava a això sense parar. A tope.

0: És que mola molt aquesta cançó.
1: Aquest tema, a mi, jo t'ho comentava a mi sí. Tancat, que amb el grup Penye, mira que portem anys i anys tocant-la, però és que a mi m'encanta tocar-la, tio.
0: Sí, sí, sí.
1: Sempre la toquem la segona, la tercera, sempre ho fico mal, perquè molt al principi, perquè té aquest rotllo que enganxa i la gent, tot el món, de qualsevol edat, aplega el Tan solo quiero tu calor i pam.
0: I sap, i se sap la cançó, clar que sí. Recordem que estem parlant avui de grups i artistes de Granada, val? De Granà.
1: Bueno, de la ciutat de Granada.
0: De la ciutat de Granada, realment.
1: Perquè si agarren la província no se s'acaben.
0: Val, val, val. Jo no me'n recordava que estos eren de Granada.
1: No,
0: no ho sabia, jo. No ho sabia. Bueno, de qui parlem?
1: Bueno, parlem de la Guàrdia, no?
0: Clar.
1: El gran Manuel España i la seva banda, la Guàrdia. De Granà a la península, tío. Amb el primer disc, Vámonos, que ja saps que contenia el single Vámonos, El mundo tras el cristal, El blues de la Nacional 2, Mil calles y gracias a ti, No habrá más tarde, van treure 5 o 6 singles, una barbaritat.
0: Quan s'estreien singles,
1: eh? Ja ho van, exactament, ara només estan
0: un single. Ja, single.
1: Ho van petar i en aquest, quan el sol es van consolidar dos anys després, en el 91.
0: Sí, senyor.
1: I no, res, tio, a mi m'encantaven. Tio, era el meu grup favorit, quan era nano, a banda dels Beatles.
0: Sí.
1: No sé, tu imagina't, eren els Beatles,
0: Beatles
1: i la
0: Guàrdia, eh? Ojo, eh?
1: Bueno, en anglès ja tenen castellà. La Guàrdia per a mi era intocable, tio. M'encantaven, eh? M'encanten a dia d'avui.
0: De fet, jo crec que hi ha gent que està, que es confundeix molt, perquè creu que esta cançó i els èxits de la Guàrdia són dels 80, i no.
1: Clar,
0: són del principi del 90.
1: Són 89, van aixir el Vámonos, i este és del 91.
0: Sí, però és del 91.
1: Sí, sí, és del 91.
0: És principis del 90.
1: Bueno, si és del 91, ja saps que la cançó sonaria durant el 92, perquè això és el
0: principi. I tant, que... Ui, i tant.
1: Que, per cert, venen a Canals el pròxim dia 17.
0: La Guàrdia?
1: Sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Si t'apetís, jo aniré, segur. Si t'apetís, vint a tenir.
0: Home, per favor, qui li és, això?
1: Això és dijous, tio.
0: Bueno, pues, home, perfecte.
1: A de lujo.
0: Anirem. Vinga, va, però...
1: Si fos la cap de setmana no podria anar,
0: tio. No, ni jo.
1: Vinga, va.
0: Va.
1: Posem un botet fins a l'any 95.
0: Bon any, també.
1: Un altre tema dins d'un disc espectacular.
0: Sí.
1: Tècnicament increïble, també ho petava a les emissores. És meravellós, este disc, que m'encanta, tio. I això és la cançó. Yeah. T'imagines?

0: que m'agrada moltíssim, a part de la cançó que ara conta les coses, és com sona este disc.
1: És que este disc és brutal.
0: Com sona el so d'este disc? És una barbaritat.
1: Mires, tio, el que mires d'este disc, és increïble.
0: És una barbaritat, tio.
1: Mira, en via de fet de pas records del meu company Juansa Ferrer, que ve a tocar la bateria de Nenye moltes vegades quan sí. No puguin de poder, que...

0: moltes vegades parlem d'este disc, i és un heavy metalero.
1: Ah, sí?
0: Que flipa, que és un super enamorat d'este disc. Perquè és que té un nivell, això és brutal. I el que tu dius, que sona meravellós.
1: Sona una barbaritat.
2: Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día.
0: Uno de tantíssims concerts gravats en Estudio Arte, en Cine Arte Madrid.
1: En Cine Arte Madrid, exacte, que això era, per ahí passava... molta gent molt important i que s'han fet discos molt especials.
0: Molt especials, sí,
1: senyor. Jo recordo un concert de Ketama, doncs no sé si seria el 95, sí, seria el 95 o el 96, no recordo. En el Gran Musical de València, que feien els 40 principals, quan es feia l'Alameda encara.
0: La Gran Musical, tio.
1: Sí, wow. Crec que era el 95, va ser l'últim any que va fer a l'Alameda.
0: Això feia Luqui?
1: Eh?
0: Ho feia Luqui?
1: Va començar a fer-lo, bueno, va començar a fer-lo José María Íñigo.
0: Hòstia! Ah, no sabia.
1: En el 60.
0: No sabia que era tan antic.
1: Quan, sí, sí, quan los 40 era una secció dins de la ràdio, de Radio Madrid. Que no era una ràdio ni una emissora.
0: Hòstia.
1: I van crear el Gran Musical amb José María Íñigo i després amb Luqui. I no, però el Gran Musical era els concerts de Falles.
0: Sí, sí.
1: De ràdio, dels 40 principals.
0: Sí,
1: perquè
0: jo feien a l'Alameda, m'ho imaginava.
1: Exacte. Jo feien a l'Alameda de València, crec que va ser l'últim any que es van fer concerts a l'Alameda, i van estar aquest home en este disc. I això va ser una realitat.
0: Després, així van estar després, en el camp de futbol,
1: sí,
0: que també va estar molt xulo, això. Venia Aníbal a la bateria, també, i... És una autèntica barbaritat de disc. El que no l'hagi escoltat,
1: sí,
0: dic el mateix que la setmana passada que di aquí. Si algun despistat no ha escoltat este disc de Rodríguez, doncs pues este és el mateix. Si algun no ha escoltat el d'aquí, aquest home, que l'escolte, perquè és una autèntica meravella, que el sàpigues o no, o sea, va agradar-te segur. El nivell tècnic és un espectacle.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, saps que són de la família Bichuela, no?
1: Sí.
0: Jo no sé per què no recordava que eren de la família Bichuela, que va morir fa poc.
1: Va morir, sí, va morir fa poc.
0: I jo no sabia que eren granaïnos. Sabia que eren de la família Bichuela, però la tenia buscant tal, mirant a veure granaïnos. Jo tenia molts en el cap, però aquest home no.
1: Ma, mira.
0: I mira, i dic, jo pensava que eren malagueños, no sé per què. I sabia que eren de la Bichuela, però no vaig... Això que no ho cases...
1: Sí, sí, sí.
0: Jo
1: sí,
0: veig
1: sí.
0: I dic, ostres, clar, tio, són granaïnos, me cago.
1: És que és un rotllo brutal, tio. I després la veu d'este home que Carmona fa el que li dona la gana.
0: Però que no era el cantant primer de Ketama.
1: Exacte.
0: No ho sabia tampoc.
1: Exacte. Sí, senyor. Vinga, va, què tenim més?
0: Aprenem tot. Jo també aprenc molt així, eh?
1: I tant, tio. I jo?
0: Anem a l'any 2000, que si per alguna d'aquelles vas a Grana i parles mal d'aquest grup,
1: bueno.
0: Estàs poc menys que jugant-te la vida.
1: Bueno. Inici, en la versió single, no l'escoltaràs mai.
0: Jo sempre me ficava l'altre, sempre. Què va dir? Que tio, eh? Sonido de Rickenbacker ahí a copa.

0: Yo, bueno, cuéntame historias de esta canción y de los planetas. Bueno, los planetas.
1: De los planetas, correcto. Sí. Bueno, han parado alguna vegada de lo mal que se ha ido a cantar este home, a Jota, tío.
0: Sí.
1: Però mira, ja tenim comprovat que això no és nou d'aquesta generació, tio. Fa 20 anys també agradava que quan algú cantava mal, tio. La veritat és que a mi no m'agrada molt, però no vaig a comparar amb Bad Bunny, ni mucho menos, perquè ja este almenys se l'entén.
0: Sí, se l'entén, però jo tinc que dir una cosa.
1: Digues.
0: Mentre que tot el món idolatra els planetes, bueno, tot el món, molta gent.
1: Bueno, un percentatge molt més alt de lo que jo crec que deuria.
0: Sí. A mi em dona molta ràbia, i he de dir-ho, la producció dels seus discos.
1: Sí, no?
0: No hi ha detalls. Saps? És com...
1: Tot brut.
0: És tot brut.
1: A mi em recordo un poc Oasis.
0: Sí, però, no, però Oasis encara té matisos ahí que pots... Però és que la producció d'estos homes és molt de ruïdo i no se l'escolta bé, no se l'entén...
1: La veu darrere...
0: Clar, i així jo dic, ara se l'entén millor, però ja te coneixes la cançó de pe a pa.
1: Claro.
0: A mi m'agrada quan diu lo de Mendieta en esta cançó.
1: Mendieta, clar. Això no ho tornarem a veure, tio.
0: No,
1: Mendieta.

0: està.
1: No res, són com una religió al sud, sobretot,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. I van ser... L'hem fet un traje bo, l'hem fet, eh?
1: L'hem fet un traje a mira, tio. I van ser un poc espioners en això de la música independent, o indie, com es diu ara, no?
0: Sí, senyor.
1: Però bueno, jo, des de veritat, és que és la meva opinió, i cadascú el que li agrada.
0: Evidentment.
1: Però, vamos, al final, objectivament, és el que hi ha.
0: Exacte.
1: I cantar no sap cantar. Ai, ja
0: anem acabant, Ivan Lein, com acabem?
1: Clar, mira, anem acabant amb una banda de les meves favorites,
0: sí,
1: este rotllo, precisament, que sí, estem parlant de l'indi, no? I podem escoltar l'últim tema dels grans Lori Meyers, tio.
0: Home... entero, ¿no?
1: A mí me encanta cuando Lori May está este punt. El Lori May es super indie, no mola.
0: Más indie.
1: No mola. Sí que me agrada, pero bueno. Pero cuando he asado, tío, sobre todo el Hotel Pimondán, o sea, el Pimondán, y estos primers que va a traure,
0: sí,
1: me parecen espectaculares, tío. Tenéis el punt hortera, que a mí me encanta.
0: Sí,

0: cançó és nova, no?
1: Sí, senyor, ix el disc al mes que ve, en octubre.
0: Sí, en octubre.
1: En octubre ix.
0: Molt bé.
1: O sea que no res, tio. Estiu que es dirà En lo total, el disc.
0: En lo total.
1: En lo total, sí. Estic així buscant en internet.
0: Què busques?
1: Qui va produir este disc, perquè hi ha un ontinyentí que diuen Ferran Gisbert,
0: sí,
1: que no sé el coneixes, ell estava clavat en la producció del nou disc de Lori Meyers.
0: Ah, sí?
1: El que no sé si ha produït tot el disc...
0: O algunes cançons.
1: O alguns temes. Vaig estar el dissabte en ell en la boda del meu company Héctor, que per cert, enhorabona.
0: És de veres, tio, s'ha casat. Enhorabona, enhorabona, amic, sí senyor.
1: S'ha casat contra Cora, contra la seva parella. No, ho van passar superbé, estava tot ple d'artistes per allí.
0: Ah.
1: Una meravella, ho van passar meravella. Però mira, sí, produïda per Ferran.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Mira, veus? I en esta cançó hi ha la maneta d'un ontinyentí.
1: Sí, senyor.
0: Oh.
1: Però això sona tan bé, tio.
0: Ah, que sí.
1: Després, se n'han deixat fora molta gent. S'han deixat Enrique i Estrella Morente, per exemple.
0: Home.
1: Ah, Juan Ignacio Lapido i el seu 091 també.
0: Ostres, 091 de veres, tio.
1: I després, que jo no ho sabia tampoc, jo pensava que Manuel de Falla sí que era granaíno, però és que va viure allí 20 anys.
0: Ah, però no era granaíno, no era d'allí, molt bé. Doncs amb esta cançó se n'anem, es diu Tus Amigos, no?
1: Tus amigos, sí.
0: Pues Tus Amigos de la ràdio, com deia Diango, se'n van de cap de setmana. Iván Lane, a tu et toca els divendres dir-lo de les persones. Vinga, va.
1: Exactament. Sigau bons i porteu-se bé.
0: Gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Molt bona vesprada. Avui és divendres, és 11 de setembre. Esta nit farà 7 anys d'aquella matinada en què Ontinyent va viure una de les situacions d'emergència més greus de les últimes dècades. Avui volem tornar a aquella nit, també a través de les persones que van estar sobre el terreny. Arcadi Peris, cap del Parc de Bombers d'Ontinyent, ens ha recordat com es va viure aquella situació des del dispositiu d'emergències.
1: En la cantereria jo vaig a plegar, seria per a les 8 i 10 del matí. I me trobe, per desgràcia, me trobe una situació prou complexa. Està plovent molt. La part, me diuen que n'hi ha persones atrapades que no han pogut evacuar, que estan les vivendes, no saben quanta gent hi ha dins. Ve que per la part davantera, on tenim el riu Clariano, baixa en un cabal impressionant, en una forta corrent.
0: I Marina Velda, directora tècnica local de Creu Roja Ontinyent, ens explica també què van fer des d'aquell fatídic dia 12.
2: Ens va telefonar per tal de que anarem a gestionar l'alberg Perú, que és on es van allotjar les persones que les seues cases van sofrir inundacions, i a banda també van fer un paper molt important en el tema dels xiquets. Nosaltres el que vam fer va ser com una ludoteca amb aquests xiquets durant diversos dies, mentre els seus pares podien ocupar-se d'anar a netejar casa, veure en quines condicions estava, tràmits administratius.
0: Avui el nostre Hora 14, dedicat quasi íntegrament al record. Parlarem amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, però tornar a eixa nit i posar el focus especialment en la coordinació de l'emergència, en el que va aprendre la ciutat d'aquella experiència i en la importància de mantenir de viu el record del que va passar. Ara, el pronòstic del temps. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. Tenim cels amb intervals nuvolosos, tendint d'això sí, de cara a la vesprada, a poc nuvolosos i probabilitat de precipitacions, en principi febles ja a la primera part del dia, amb tendència a remetre. De moment, el que tenim més clar és que hi ha un acusat de descens de les temperatures este dijous, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Registres que es queden en valors lleugerament per davall de l'època de l'any. Este dijous està sent una jornada entre intervals i molt nuvolosa, probabilitat de pluja feble, vents variables en superfície, una temperatura màxima que es queda per damunt dels 25 graus. La mínima s'ha quedat al voltant dels 15. Ja de cara al cap de setmana, esperem temps molt semblant, intervals nuvolosos, vents marítims i temperatures pròpies de l'època de l'any que ens trobem.
0: I en aquests moments la temperatura Ontinyent és de 28 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 26 i els 29. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 27 a Rugat i 29 a Guadasséquies. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
4: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
5: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
4: ¿En serio?
5: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
4: Eso es justo lo que busco.
5: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
6: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
7: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
6: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
7: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
8: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort i tranquil·litat.
0: Volem tornar a una de les nits més complicades que ha viscut Ontinyent en les últimes dècades. La nit de l'11 al 12 de setembre de 2019, la Dana va deixar una situació extraordinària a la ciutat, amb una pluja molt intensa en poques hores, una crescuda ràpida del riu Clariano i especialment amb la situació que es va viure a la cantereria, on veïns i veïnes van haver de ser evacuats davant l'avanç de l'aigua. Carmen Úbeda, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Tomàs.
0: Van ser hores de molta tensió, amb els serveis d'emergència treballant sense parar i amb l'Ajuntament pendent de l'evolució de la situació pràcticament minut a minut.
9: 7 anys després, volem tornar a aquella nit, recordar com es van viure aquelles hores des de dins de l'Ajuntament i reconstruir amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, què va passar, quines decisions es van prendre i com es va coordinar tota la resposta davant una situació que anava canviant a cada moment.
0: Alcalde, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada.
0: 7 anys després d'aquella nit. Quan parlem de la Dana de 2019, parlem també d'una experiència que va posar a prova la capacitat de resposta de tota la ciutat. Com recorda aquesta coordinació entre Ajuntament i diferents serveis d'emergència en aquelles hores? Com va ser?
10: Pues la veritat és que va ser, jo crec que molt ràpida i molt efectiva. Jo recorde, pues això, un dia que no va acabar, perquè va empalmar en la nit i va continuar el dia següent, perquè jo pràcticament a les 2:30 de la matinada vaig cridar als regidors d'aquest moment, a Joan Sánchez i a Manolo Cuesta, perquè ja ens ficàrem en marxa i vam començar a pegar voltes pel poble, en companyia també de la policia local, per tal d'anar veient els punts negres que hi havia. També hi havia punts negres en aquell moment que ja per sort s'han eliminat a la zona d'Enric Valor i de Benarrall, i per tant era també una de les zones que estàvem vigilant, i recordé com sobretot l'estar en l'escorxaor junt a la policia local i veure el creixement del riu en minuts, no? I veure-lo creixer, i de manera immediata prendre la decisió de traure a la gent i junt a la Policia Nacional, Protecció Civil i la policia local, i nosaltres mateixa començar a traure a la gent, i pràcticament després ja incorporar-se la resta de regidors, especialment la gent més vinculada a la part de serveis socials, per tal de poder reallotjar a la gent i també per poder-los traslladar, no?, des de la cantereria fins a, en este cas, l'Albert Perú.
9: Va ser una nit que va obligar a prendre aquestes decisions de manera molt ràpida i en una situació que anava canviant constantment. Què va prendre Ontinyent com a ciutat des de l'administració d'aquella experiència?
10: T'he perdut, disculpa.
9: Alcalde, sí, el preguntava que què va prendre Ontinyent com a ciutat i també des de l'administració d'aquesta experiència.
10: Bueno, jo crec que nosaltres vam aprendre dues coses molt bones, no? La primera és que hi havia una sèrie de problemes que no eren conjunturals, que eren estructurals. Uno d'ells, com dia, era tota la inundació que afectava especialment totes les cotxeres d'Enric Valor, Benarrall, etc. I l'altre era la zona de la cantereria. I que, per tant, aquesta situació tenia que acabar. D'ahí es va decidir l'eliminació de tota la zona de les cases de cantereria i l'acció a conversió en un parc inundable i la creació d'un dipòsit de tormentes, diguem, en Benarrall. Per tant, jo crec que això va ser un aprenentatge molt, molt important. I després, jo crec que un altre aprenentatge, també molt lligat al que va passar posteriorment a la Dana de València, és la prevenció. Vull dir, probablement ara som, en general, tots els ajuntaments molt més precavits. Tenim una major tendència, arribat el moment, suspendre les escoles, que igual en altres moments en els que no estaves acostumat a episodis, diguem, tan extraordinaris, no?
0: Amb el pas del temps, alcalde, el record d'un episodi així es pot anar diluint, sobretot entre les generacions més joves. Vull que escolti unes declaracions que va fer just un any passat al nostre Avui per Hoy.
10: No podem oblidar, però a més jo crec que no devem oblidar, no? No devem oblidar perquè és un aprenentatge, i en el nostre cas jo crec que no podem oblidar, entre altres coses, perquè d'eixa realitat ha hagut una transformació. O sigui, nosaltres no sols hem après d'eixa situació, sinó que si ara ens passara de novament el mateix, no es veuríem probablement tant a l'aigua al coll, i mai tan ben dit, com es van veure en aquella nit.
0: Per què és important que Ontinyent continuï recordant què va passar aquella nit?
10: Jo crec que perquè realment, com ja deia l'any passat, perquè jo crec que vam ser una ciutat amb una capacitat d'aprenentatge, i per tant és important també ficar en valor que nosaltres estàvem fent arquitectura de resiliència al canvi climàtic quan ningú parlava de la resiliència al canvi climàtic. Perquè tots aquests termes s'han ficat molt d'actualitat, com dia arrel de la Dana de València. Però en aquell moment ningú estava parlant de prendre mesures, diguem, tan dures, tan, diguem, complexes, no?, com adquirir 41 immobles i demoldre'ls, no? I, per tant, jo crec que hem de ficar en valor com a ciutat que nosaltres sí que vam dir, a veure, anem a veure, si això va passar-nos de manera continuada, el que hem de ficar ja és les solucions definitives, tant en un cas com en l'altre. I la veritat és que vam tindre també la sort de tindre moltíssima complicitat de la resta d'administracions que van entendre i van compartir totalment la proposta amb l'Ajuntament.
9: I per acabar, alcalde, en un minut, demà farà 7 anys de la Dana. Quin missatge li agradaria traslladar als veïns i veïnes que van viure en primera persona i també aquells que només la coneixen per el que els han contat?
10: Pues fija, jo sobretot un missatge d'agraïment, saps? Perquè en aquests moments tan durs és també quan traiem el millor de cadascú, i la veritat és que la onada de solidaritat que vam viure en Ontinyent arrel dels fets va ser increïble, tant des del punt de vista de les institucions com des del punt de vista de la ciutadania. La quantitat de gent que es va prestar a qualsevol necessitat era increïble, no? I per tant jo crec que això és el missatge, el que també de vegades pues, el ser humà és capaç de treure el millor de si mateix.
0: Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest vespre d'una jornada tan important i tan marcada per a la ciutadania d'Ontinyent. Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: I cal recordar que avui a les 7:20 a la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, tindrem amb nosaltres el regidor de territori, Òscar Borrell, per parlar de tot allò que ha canviat al barri de la Cantereria. 2:28.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets anem a donar inici al nostre cert deportiu, ara sí a Ràdio Ontinyent, sí a la Serena, aquesta jornada de divendres. Bueno, arriba ja el cap de setmana. Per exemple, tenim partit avui al Real de Gandia. Juga el Llutxent front a la Vall dels Alcalans. Pel que fa a l'Ontinyent i l'Atzeneta, amb dos equips juguen diumenge. L'Ontinyent juga front a l'Atlético Saguntino i l'Atzeneta rebrà a l'Eldense B. Avui és un dia on anem a fer repàs de prèvies, com no? Anem a fer un repàs a tota l'agenda poliesportiva de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, al llarg d'aquest cap de setmana. I tancarem amb una xerradeta amb un dels capitans de l'Ontinyent 1961 per a que es conte les seues impressions de cara a aquest segon partit de Lliga. Tot això i més ho anem a xerrar des de les 3 i 20 en ser deportius. Així que, a tots i totes, us espere. Fins ara!

0: Tomás Marín.
1: Els equips de la Vall d'Albaida afrontaran una nova jornada de competició en tercera federació. L'Ontinyent 1931 rep diumenge l'Atlético Saguntino a partir de les 6 de la vesprada. També diumenge l'Atzeneta rep l'Eldense B en un partit que començarà a les 5 i mitja de la vesprada. En Lliga Comunitat el Benigànim juga diumenge al Camp del Calp a les 7 i mitja de la vesprada. En Primera Valenciana, grup tercer, Jutxem visita la Vall dels Alcalans avui a les 8 i mitja de la vesprada. Dissabte el Deportiu Ontinyent jugarà al Camp de l'Algemesí a les 7 de la vesprada, mentre que diumenge l'Olleria jugarà fora de casa davant l'Oliva a les 7. I en Autonòmica Valenta, el Deportiu Ontinyent s'enfrontarà demà a l'Odissea. Serà a les 3 de la vesprada. Al principi d'aquests esportius us deia lo de les dades. I diran, este sí, per què diu dades? Pues ho conte. O vaticinàvem, eh? O vaticinàvem que el dia d'ahir anava a ser un gran dia. Vamos, va ser espectacular. A hores d'ara, l'Ontinyent 1931 suma 750 socis i socis. Millor dit, el supera, segons apunta el club ontinyentí, en eixa recta final de la campanya d'abonaments i abans de l'estrena de l'equip al Clariano. Les oficines del club recorden que estaran obertes avui, de 6 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. I també serà possible fer-se soci diumenge, abans del partit contra l'Atlético Saguntino, a la taquilla del Clariano. Jo us oferís i us recomano la primera opció, perquè la segona, si es fa una cua gegant, estem apanyats. Ningú entra al camp a les 6 de la vesprada i es perd els primers minuts, disculpen, d'aquest enfrontament entre l'Ontinyent 1931 i l'Atlético Saguntino. Així que, si teniu una estoneta a esta vesprada, de 6 i mitja a 8 i mitja, les oficines del club estan obertes. Donen l'enhorabona, encara que es falten 150 per arribar a eixa xifra marcada per el club. I això és 900 socis. Tant de bo, els aconseguim, tant de bo. Però bueno, que agarra bon ritme, després de la jornada d'ahir. Ja us ho comentava, que anava a ser un dia important per al l'Ontinyent 1931. Enhorabona, a poc, i darrere de l'1, el 2, com sempre dic. També us conte que anem a escoltar com no les prèvies. Anem a entrevistar a Juanan Casanova, capità de l'Ontinyent 1931, per a que es conte les sensacions de cara a aquest partit i com veu a aquest equip que, recorden, va començar perdent davant el Roda 2-1 el passat cap de setmana. I us conte ràpidament diversos titulars a nivell poliesportiu, perquè demà l'Eset Ontinyent afronta el seu segon partit de pretemporada. El conjunt de l'Ontinyent Club de Bàsquet visitarà la pista del Tavernes Blanques en una nova prova per als d'Ontinyent de cara a preparar l'inici de la temporada a tercera feba. En el trinquet de Castelló de Rugat, Bercher i Tonet Quart del Genovés es van imposar per 25-20, autèntica partidasa, amb Arraí, Lorja i Bosio, en una partida molt igualada i emocionant al trinquet de Castelló de Rugat. Els blaus van arribar a dominar per 5-15, però la parella roja va reaccionar fins a empatar a 15 i després a 20. En l'últim joc, el trio va tindre fins a 5 pilotes de partida, però no les va poder aprofitar. Finalment, Bercher va tancar la partida amb un 15 directe i va donar la victòria a la parella roja en la seva estrena en la Copa Caixa Popular de Raspall a Castelló de Rugat. La segona jornada de la Copa tindrà protagonisme ontinyentí. Ivan, recent campió de l'individual de Raspall, i Brisca debutaran dilluns, representant a l'Ajuntament d'Ontinyent, a les 6 i mitja de la vesprada al trinquet de Xeraco. Davant és el Genovés, Bercher i Tonet Quart, que arriben després de guanyar. A més, Castelló de Rugat tornarà a la competició dimecres amb Arraí, Lorja i Bosio, que s'enfrontaran a Diari Raúl i Canari, de Xeraco, a les 5 de la vesprada al trinquet de Guadassuar. Escoltem les paraules postpartida de Tonet Quart, les seues impressions després de guanyar a Castelló de Rugat. L'escolten.
2: La veritat que la Copa pues, sempre exigent perquè és un campionat important i tots volen estar ahí. Jo no estic al 100% encara, me note molt d'este paró, però bueno, poquet a poquet i passet a passet pues, anem fent camí. A lo millor de fora el meu pobre, però jo de dir no ho veig aixina. La veritat que me

0: costa molt, però bueno, lo important és que mira com està el trinquet, no? I el que disfruta la gent, i en això em quede.
1: Declaracions fetes a les xarxes socials oficials de Pilota Pro. Per altra banda, este diumenge també tenim un esdeveniment molt interessant, perquè Ontinyent acollirà una nova cita amb el ciclisme base, el 8è Trofeu Family Cash, organitzat pel Club Ciclista Ontinyent amb la col·laboració de l'Ajuntament, que se celebrarà a partir de les 10 del matí. La prova tindrà l'eixida i la meta a les instal·lacions de Family Cash i reunirà joves ciclistes en una jornada que combinarà competició i, com no, convivència esportiva. Vam parlar d'això amb un dels entrenadors del Club Ciclista Ontinyent, és Jordi Gandia, l'escolten.
2: Tota aquesta setmana doncs, estan preparant-se la gent, els socis, voluntaris, els integrants de la Junta, treballant molt per a que tot estiga com té que estar el dia de la prova, i animem a tots els veïns i veïnes d'Ontinyent que s'apropen a les 10. A les 10 comença la prova, fins a la 1, 1:30 que acaba les competicions. Animem a tot el món d'Ontinyent i voltants que s'acosten ahir al pàrquing del Family Cars, on estarà l'eixida i meta, per a que puguem veure el que és una carrera d'escoles, les diferents modalitats que hi ha, categories, com van els xiquets de ràpid, que pareix mentira que
1: són uns crats.
2: Quina edat tenen i sorprèn, a algú li sorprèn.
1: I altres esdeveniments poliesportius a destacar són a Llutxent, perquè tenim demà una nova prova del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. L'edició número 22 de la Volta a Peu a Llutxent, amb una distància de quasi 8 quilòmetres. La jornada començarà a les 6:30 a la vesprada amb les curses infantils, 7:30 prova d'adults. La Volta a Peu de Llutxent és la cita número 18 del circuit d'enguany. I després de Llutxent, el circuit continuarà el 19 de setembre a Montaverner, abans d'arribar a Ontinyent el 26 de setembre en la Volta a Peu de Sant Rafel. La major de les sorts per a tots els competidors i competidores. Tant de bo continuen aquests grans números de participació en aquest circuit Vall d'Albaida de carreres populars. I ja per tancar, també d'esdeveniment extraordinari, este diumenge el Club Hockey Patins Albaida organitza una jornada de portes obertes de hockey patins i patinatge al poliesportiu d'Albaida. Activitat dirigida a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 8 anys i es farà de 10 a 11 del matí. Adrián Sanz, membre d'aquest club, també es va contar i ens va animar a poder gaudir d'aquest esdeveniment. El vam escoltar als nostres ser deportius també.
3: Vos anime a que tots els xiquets que els agrada patinar i ficar-se els patins vinguin i proven. No perquè no hagin provat mai el deport de hockey o patinatge, jo els aconsello que vinguin. Estarem allí els monitors, pares de xiquets, i el que farem, bueno, és atendre als pares i als xiquets, els ajudarem a ficar-se els patins, els deixarem els patins, si no tenen, i si tenen, pues genial, i els ajudarem, pues això, a patinar, farem allí un circuitet, Ferran, que serà l'entrenador, es guiarà un poquet, es farà una classe lúdica i molt xula. I, bueno, és simplement això, que vinguin els xiquets, que patinen, disfruten i anime a tots a que vingueu el diumenge, aquest diumenge a les 10 per a veure esta jornada. Hi haurà molt bon ambient, hi haurà molts xiquets, molts pares, ficarem musiqueta, xiquets del club que vindran a patinar també. I, bueno, serà un matí molt divertit i sobretot ho disfrutaran moltíssim, els xiquets.
1: I amb tot repassat i actualitat esportiva, el que toca ara és centrar-nos en l'àmbit futbolístic. Toca escoltar els entrenadors, cal contar les prèvies i posar el focus en un cap de setmana molt emocionant, des de Tercera Federació fins a la nostra Copa. Molts equips de la Vall d'Albaida debuten. Arribem ja a les 3:30 de la vesprada.
4: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
6: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Comencem les prèvies d'este cap de setmana interessant.

0: Santíssim per a tots els equips de la Vall d'Albaida. Molts donen inici a la segona jornada de competició en les seues respectives lligues. Altres debuten, sobretot en la nostra Copa, en un context marcat per eixa actualitat a nivell futbolístic, sobretot. En la tercera federació, grup 6è jugarà demà l'Utiel davant l'Acero a les 5 i mitja de la vesprada i el Llevant B frontal el Bunyol a les 6 i mitja. Diumenge, 11 i mitja de matí, Torrevieja, Vall d'Uixó. A la mateixa hora, Atlètic Club Torrellano, Torrent. 12 del migdia, Espanyol de Sant Vicent, Hèrcules B. 5 i mitja, Atzenet, Aldense B al Regit. 6 de la vesprada, Ontinyent 1931, Atlético Saguntino al Clariano. A la mateixa hora, 6 de la vesprada, Villarreal Cerroda. I tanca la jornada, un Crevillente Deportivo Soneja. Cap de setmana interessantíssim pel que fa al futbol Vall d'Albaidí. I comencem aquest repàs parlant de l'Ontinyent 1931, perquè com bé saben, venen de caure 2-1 davant el Roda. Va ser un partit on, sincerament, van tindre dos dejes a nivell defensiu i un deje molt gran a nivell ofensiu. Els dos dejes a nivell defensiu van ser els errors defensius. Valga la redundància. El deje a nivell ofensiu, la falta d'eficàcia de cara al gol. En van fallar de tots els colors. De tots els colors. Fa una verdadera llàstima, però l'equip ha entrenat durant tota la setmana bé, veient que al llarg dels entrenaments que no hi ha jugadors amb molèsties, tot el grup complet per a disputar aquest partit diumenge a les 6 de l'esprada front a l'Atlético Saguntino. Un conjunt, el de Camp de Morvedre, que arriba a un nivell espectacular. Ve de guanyar a dos cocos de la competició, al Llevant B en la primera jornada de Lliga i al Torrent en la Copa Federació. Bueno, es presenta un partit interessant, molt interessant, perquè podríem parlar de que és un dels equips de la Lliga, este Atlético Saguntino, i que té moltes papeletes per a estar en promoció o inclús per a l'ascens directe. Pel que fa a l'11, no esperen grans canvis. L'únic canvis que podrien vindre'ns al cap és l'entrada de Truji o l'entrada de Carlos Mas i Moreno. Pot ser que hi hagi canvis en aquest sentit. Va sorprendre, per exemple, que Juanan jugara de migcampista esquerre, escoradet un poquet a la banda, però clar està que així van al míster i és el que hi ha. En defensa no esperen canvis, en el mig del camp tampoc. L'únic que podem arribar a veure diferent és l'entrada de Carlos Mas i Alberto Moreno, que podrien entrar, per exemple, per jugadors com Truji o com Pulsera, com Aitor Oscar. Ja veurem el que passa, ja veurem el que passa. Però ja saben que el sistema el mateix, 5-3-2, 5-3-2. Veurem què passa en el Clariano. Aboneu-se, avise per si acas. Escolten la prèvia de l'entrenador de l'Ontinyent 1961, de Rubén Sanz. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Nada, la semana de entrenamientos ha sido buena. Seguimos buscando esas mejoras que queremos instaurar en el día a día, en la plantilla, a nivel de competición, y las sensaciones son positivas a pesar de la derrota del otro día. El grupo tiene ganas, tiene hambre, tiene ilusión y sobre todo de empezar bien aquí en casa. Sí, es verdad que contra el Roda no fuimos lo más eficaces posible, si no probablemente nos hubiésemos llevado el partido, pero bueno, sobre todo hemos incidido esta semana en cosas que queremos hacer, que queremos que se vean en el partido del domingo y bueno, contrarrestar cosas también que el rival hace muy bien. A nivel defensivo, pues hemos seguido trabajando aspectos que creemos que pueden ser importantes esta semana, incidir un poco también en balón parado, que bueno, así vino el primer gol el otro día y al final es importante en esta categoría porque más del 50% de los goles vienen en acción a balón parado. Respecto a Saguntino, esperamos un 11 parecido al que sacó la primera semana en Levante. Sí, es verdad que introdujo rotaciones en Copa Federación, pero bueno, tiene una plantilla competitiva y aquí vendrán a competir e intentar ganarnos seguro. Bueno, las claves del partido creo que al final pasa porque hagamos lo que hemos trabajado, que sigamos el plan de partido, que no nos salgamos de ahí y bueno, el Saguntino es un gran equipo, viene haciendo las cosas muy bien, no solo este año sino la temporada pasada. Sabemos dónde podemos hacerles daño, también pues, las cosas que ellos hacen bien para no cometer esos errores y bueno, creo que las áreas al final va a ser determinante. A día de hoy no tenemos

0: qué caos se baja, están todos en plena disposición para poder iniciar el domingo y ya solo falta ver quién creemos que está más preparado para este contexto y con esos jugadores iremos al Clariano a buscar esa victoria. Decirles que vamos con una ilusión tremenda, que los chicos están entrenando a un nivel espectacular, todo el mundo tiene ganas ya de que llegue el domingo y nada, esperamos que haya muchísima gente para que nos ayude a conseguir la primera victoria de la temporada y bueno, que la gente que vaya al Clariano, que disfrute de un buen partido y que pase una buena tarde.
1: I després anem a ampliar un poc més la informació d'ixa prèvia. Es toca parlar amb un dels capitans de l'Ontinyent 1931, Juanan. També us conte i us recorde que tenim dos capitans nous, que són dos cares noves aquesta temporada. Els capitans d'enguany són Osoro, Chimorrets, Jorge Ruiz, Pulsera i el propi Juanan Casanova ja esmentat. Baixem també a parlar d'altre equip, baixem fins al Regit, perquè tenim partit, jornada inaugural a casa per al Atzeneta, Unió Esportiva que s'enfrontarà al filial de l'Endense en el Regit. Un equip nouvingut en aquesta categoria i sabem massa bé que l'Atzeneta també va pecar del mateix que l'Ontinyent, dels errors defensius. Anaven guanyant 0-1 al descans. Van perdre 2-1 en el minut 82. Saludem al següent preparador físic, que és Pablo Carbonell, que ens conta la prèvia sobre aquest partit.
2: Jornada 2, partido contra el Dense, jugamos en casa y bueno, con mucha, mucha ilusión porque ya tenemos ganas de jugar delante de nuestra afición en casa. Sí que es verdad que va a ser un partido complicado porque el Dense B es un recién ascendido, pero hemos estado estudiando y es una plantilla con muchísima calidad, son muy, muy peligrosos, así que va a ser un partido muy complicado. En cuanto a nosotros, pues lo que llevamos insistiendo gran parte de la pretemporada y estas primeras semanas, que bueno, tenemos que hacernos muy, muy fuertes en casa. No puede pasar lo del año pasado, de perder muchos o que se nos escapasen muchos puntos aquí. El Regit tiene que ser nuestro fortín, sumar de tres en tres aquí en casa. Y bueno, para eso es para lo que vamos a luchar. La semana de entrenamientos está siendo buena, estamos teniendo buenas sensaciones. Así que ahora el domingo a darlo todo, con muchísima ilusión, muchísima confianza y nada, a por los tres puntos.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Ens anem ja a la Lliga Comunitat Grup Sud. Dona inici a la jornada 2, un Rayo i Vence Olímpic de Xàtiva, a les 4 i mitja de la vesprada, la jornada de demà. 5 i mitja, Redovantader, i dos partits a les 6 i mitja. Xàbia, Santa Pola i el Moradí, Novell d'Unió Cable World. Diumenge arriba el torn del Benigànime. Tenim un Independent Alicante venido al Malesín de la vesprada, gran partit. A les 6 de la vesprada, un Tavernes al Cira, també un altre que tal. 6 de la vesprada, Gandhi, Alberi Sucemart, i tanca la jornada el propi conjunt ganxut. Ho farà davant el Calp al Municipal de Calp. Recorden que el Benigànim va caure per la mínima a casa davant l'Almoradí, amb un gol de penal a la segona part, transformat pel conjunt alacantí. I amb aquest repàs el que es queda és agafar aire. Res, us deixo 30 segones de publicitat i ens anem ja a parlar de la primera valenciana fins a la nostra copa.
3: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres, de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent! Ontinyent!
4: Ontinyent! Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
5: Ella ja, ella ja, ella ja, ella ja, ella ja.
4: Tomàs Marín.
5: Ella ja.
1: Baixem fins a la primera valenciana, el grup tercer, partits interessants com el d'avui a les 8 i mitja de la vesprada, el Real de Gandia. Baires Alcalans, Jutxent, 8 i mitja de la vesprada, esta jornada. 5 i mitja demà, el Cullà Racional Gemesí, 7 de la vesprada, dos partits. Promesa Sueca, Muro, i el Gemesí Deportivo Ontinyent, 7 de la vesprada també. Diumenge, Catarroja Llosa, Carcaixent Enguera, Contestano, Font d'en Carròs, i a les 7 de la vesprada tenim un Oliva Lolleria. Recorden que la classificació no cal molt mirar-la, és la segona jornada de competició. Tenim el Jutxent líder, en la posició número 1 al Deportivo Ontinyent i com a cuber, Lolleria. Si guanyem avui, canviem molt les coses. Canviem molt les coses. Si guanyem al llarg del cap de setmana, millor dit. Bueno, i comencem amb l'equip que juga el seu segon partit de temporada avui, el Llutxent. Bueno, com bé saben, el conjunt de Roberto Carlos ve de fer un autèntic partidàs a la plana davant la GMSI. Gran partit, 5-1, hat-trick de Tormo i sensacions positives, però ja ens avisava l'entrenador del Llutxent, Roberto Carlos, de que aquest equip té que mantindre els peus en terra, perquè no estava content amb el treball que s'havia fet al llarg de la pretemporada. La GMSI venia tocat, però clar està que això se té que demostrar al llarg de tota la temporada, això de clavar-li la maneta a un equip. Hi ha que continuar lluitant, hi ha que continuar barallant i treballant, com no, per a aconseguir aquesta nova victòria en aquesta primera valenciana tan disputada en esta 26-27. Saludem ja al seu entrenador, a Roberto Carlos, en la prèvia. Entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
6: Hola, Tomàs, bona vesprada. Pues esta vesprada a les 8 i mitja juguem contra el Vall d'Alcalans en el partit adelantat al dissabte d'esta segona jornada. És un dels desplaçaments mèdics que tinguem en la Lliga i realment pues, que siga divendres no ens facilita les coses. El Vall d'Alcalans és un equip que, a pesar de l'any passat pues, haver patit per a salvar-se, em pareix que es va salvar en l'última jornada, doncs és un equip que proposa molt. La veritat que té un joc molt atractiu. L'altre dia a Enguera van perdre 4-1, però bé cert que bueno, van clavar el partit en el 2-1 i realment el 4-1 no va reflexar el que es va veure en el terreny de joc. Respecte a nosaltres, pues, sí que recuperem a Pele, tinguem pues, pràcticament tota la plantilla disponible i bueno, falta Balbastre i Paco, que estan encara lesionats i, bueno, esperem recuperar-lo el més pront possible. Res, ja parlem com va el partit. Vinga, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, entrenador. Doncs tant de bo aconseguim grans resultats. Faltaria més. Segur que anirà bé aquest partit d'avui. Recorden, a les 8 i mitja de la vesprada davant la Vall dels Alcalans, fora de casa. Partit important per al conjunt de Roberto Carlos.
4: Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
1: I més qüestions a contar-los. Recorden que el Deportiu Ontinyent, després de caure per un gol a 3 davant de Promesa Sueca a la Puríssima, juga fora de casa el Joan Girbes. Demà s'ha de la vesprada davant l'Algemesí. Partit important, eh? Agafen el testic del Llutxent per a jugar davant d'un Algemesí que ve tocaet, eh? Tant de bo aconseguim un gran resultat. I per tancar este repàs a la primera valenciana, vull que anar-me'n a la Plana. Ai, a la Plana, estic apanyat. A la Solana, per a parlar del conjunt vidrier, de l'Olleria. S'ha de la vesprada, eh? Partit davant l'Oliva, partit que tanca la jornada de competició fora de casa en el Morer. Partit per a recuperar unes sensacions que, sincerament, es van diluir el passat diumenge davant l'Alcúdia. 0-4 va caure l'equip de José Enrique Lluc. Castig excessiu, es comentava al llarg d'esta setmana. Però bueno, el que us comentava és un partit en el que tenim que fer les coses molt bé i tractar de llevar-nos ja del cap i se derrota tan dura a casa en la primera jornada de competició. José Enrique Lluc, entrenador, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Tomás. Pues afrontamos una semana, la verdad, que con mucho trabajo. Sigo pensando que el equipo trabaja muy bien, que el equipo está comprometido. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir algún resultado positivo en la visita a Oliva. Un Oliva que viene de perder en la FON, pero que para mí es uno de los mejores equipos de la categoría. Un equipo que viene con una base importante después de realizar una temporada espectacular el año pasado consiguiendo el ascenso. Y que en su casa son muy fuertes ante su afición. Un equipo que nos va a exigir máxima intensidad, máxima concentración, que tiene muy claro a lo que juega. Y bueno, nosotros, pues como comentaba, vamos a intentar competir el partido. En un principio tendremos un par de bajas por lesión, por molestias. Pero bueno, al fin y al cabo tenemos una plantilla larga. Yo creo que tenemos una plantilla competitiva y como comentaba, con ilusión de intentar mejorar la imagen y conseguir mejor resultado.
1: A por ellos, entrenador. Anem ya a la Lliga Autonòmica Valenta.
4: Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
8: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más.
1: Segon partit en aquesta temporada de debut a l'Autonòmica Valenta per al Deportiu Ontinyent, per al conjunt.

0: Primer partido fuera de casa en esta liga autonómica, un rival que viene de ganar fuera de casa. Vamos a Castellón a jugar contra el Odisea y va a ser un partido pues complicado. La verdad que va a ser un partido complicado, pero la semana de trabajo ha sido muy buena. Ya prácticamente la plantilla, el mes de septiembre ya no hay cosas externas que afectan a que no puedan venir a entrenar. Y hemos trabajado muy bien la semana y hemos preparado bien el partido y vamos con ganas de sacar los primeros puntos en esta nueva categoría. Esperamos un equipo mucho más físico que la semana pasada contra el filial de Levante y un partido totalmente distinto en el que intentaremos pues mejorar en las tareas defensivas y estar más acertados defensivamente para no poder encajar esos goles que nos permitan pues estar muy acertados ofensivamente para poder ganar el partido.
1: Tant de bo també es pugui aconseguir aquesta primera victòria en l'autonòmica valenta. Molta sort per a les xiques de Carlos Ferrero. Ens anem ja a parlar de la nostra copa.
2: Ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
3: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got...
1: Arriba el debut per als equips de segona i tercera valenciana de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Diversos partits a destacar que tenim al calendari d'este cap de setmana. Demà, 7 de la vesprada, Castelló de les Gerres, Alcúdia de Crespins. Equip de tercera contra equip de segona valenciana. Gran partit per al conjunt de David Fenollar a la Gerreta. Per altra banda, la Yalo visita la Llometa, jugarà front a l'Atleti Muro també demà a les 7 de la vesprada. Per altra banda, a les 5 i mitja de diumenge, el Ricardo Chaferases, Montaverner, Canals. També partit complicat per al conjunt de la Vall d'Albaida perquè s'enfronta a un rival de superior categoria. I per altra banda, també tenim un derbi de molta proximitat, derbi de moltíssima proximitat a la nostra copa. Diumenge, 7 de la vesprada, el Beniati Albaidense Agullent. Un Agullent que, recorden, jugarà este any en tercera valenciana, després d'aquest descens la passada temporada, una temporada catastròfica per al conjunt agullentí. També diumenge tenim un Banyeres Bocairent, al camp municipal Valor de Banyeres de Mariola, 7:30 a la vesprada diumenge, i a les 7:30 a la vesprada debuta el Quatretonda en competició oficial davant el Simat a la plana de Quatretonda. 7:30 a la vesprada. Recorden, també gran partit per a aquest equip que debuta i al qual desitgem la major de les sorts de cara a aquesta nova temporada tan il·lusionant per a ells, per a tot el poble de Quatretonda. Però el que anem a fer és escoltar com estan les coses per al Bocairent, aquest equip de segona valenciana que jugarà, recorden, diumenge davant el Banyeres en aquest derbi de la Serra de Mariola. Saludem ja al seu entrenador, a Miquel Úbeda. Bona vesprada.
4: Hola, Tomàs, què tal? Pues bueno, yo creo que será un partido muy especial porque tanto para el pueblo como para el otro, este derbi significa mucho. Creo que es un partido que todo el mundo va a ganar y que por supuesto ningún va a perder. Creo que la motivación será muy alta, que no cal que los entrenadores se dediquen más a apretar a nuestros jugadores porque serán a por todos. De seguro que el campo está ple, es una hora, domingo, 7:30, es una hora muy buena para que la gente pueda venir al campo, para que encara ahir agarra una miqueta el dia. I, bueno, jo considero que serà un partit molt, molt igualat, perquè, ja el dic, encara que ells són de tercera o són de segona, la diferència no serà molta en la plantilla. Sempre tenen un bon equip, sempre fan bones temporades en Banyeres i el seu camp més. El seu camp és un camp molt, molt complicat. I estic segur que vindran a guanyar-nos, més sabent que si qui guanya elimina de la competició al poble d'ell, no? Crec que serà un derbi molt, molt interessant i que bueno, veurem què és el que passa. Nosaltres intentarem, com sempre, ser protagonistes, intentar imposar el nostre joc, intentar que puguem fer-nos el menys mal possible. Nosaltres, bueno, tenim encara efectius que no estan disponibles per al diumenge, però així i tot han recuperat dos o tres efectius molt importants que no estan al 100%, no, que directament no van poder jugar l'últim partit de pretemporada i esperem que es recuperem bé per a poder eixir de la partida, intentar fer el millor partit possible a veure si aconseguim endur-nos la victòria.
1: Gràcies, entrenador. I tanquem a la tercera divisió de futbol sala. L'Olleria a la Vall d'Albaida viatja a Requena per enfrontar-se diumenge a les 7 de la vesprada davant el Castillo de Requena després de la derrota a casa davant en la Barti en la jornada inaugural de la tercera divisió de futbol sala.

0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Recta final del nostre programa esportiu d'aquesta jornada de divendres. Arribem als últims minuts del nostre Ser Deportiu, ara sí, a la Ser, a Ràdio Ontinyent. I ens centrem ara en una persona, ja saben, ja us avançava abans, que anàvem a parlar amb Juanan Casanova, un dels capitans de l'Ontinyent, 1931. I, bueno, crec que tots i totes pendents ja d'aquest partit. Diumenge, 6 de la vesprada, davant l'Atlético Saguntino, rival complicat. Acabem d'escoltar fa uns 15-20 minutets i ses claus de l'entrenador, de Rubén Sanz, en la seua prèvia. I, bueno, és un partit per a ressarcir-se, però el bo de Juanan, que va ser l'altre mi que va tirar el penalto, ja que diuen, encara que el fallara, i com bé sap, això de la penalització dels 11 metres, sabem que és una autèntica loteria, però sabem que Juanan és un baluarte molt important en l'Ontinyent, i de segur que, vamos, que ressarcís al 200%. Ja saben, és un dia, bueno, és un partit en el que vol veure l'aficionat és... podem dir regularitat a nivell defensiu, que no hi ha que ni ses errades que es van penalitzar tant davant del Roda, i el que volem també és, com no, eficàcia de cara a porteria. I jo crec que el bo de Juanan, entrant per segona línia un remate de cap, no estaria mal que clavara. Juanan, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Com estàs?
2: Bé, bueno, amb ganes del diumenge, com tu dius, de poder-se ressarcir de tot el que va passar allí contra el Roda, i bueno, moltes ganes de que arribi.
1: Els jugadors, els futbolistes, sempre pues, teniu que tindre una cosa molt clara, crec que en el cap és el fet de fer Boroni i cuenta nova, quan en un partit doncs, es fan les coses bé, però al final no s'aconsegueix el resultat o aquest objectiu tan important, a més en qüestions com són errades defensives i eficàcia de cara al valor. Jo crec que de cara al partit d'este diumenge, el Boroni i cuenta nova ja està fet, no? Crec que tota la plantilla pendent d'aquest partit contra l'Atlético Saguntino.
2: Sí, saben que al final, si guanyant el diumenge contra el Saguntino, torna a canviar tot, tornaran a estar les bones sensacions, a estar contents, i bueno, és al final la nostra feina, el que tenim que fer, no? Intentar guanyar el diumenge i que ara té la bona dinàmica a tot.
1: Juanan, com veus el vestuari? Perquè, vamos, sabem de tu que has parat per moltíssims d'aquestos, portes una llarga trajectòria en el món del futbol, i en guany, clar, la novetat és... bàsicament, la novetat, perquè han canviat moltes coses des de l'estructura a nivell esportiu de l'Ontinyent 1931. Com veus el vestuari? Com veus els teus companys? Com veus aquesta pinya de la que parlàvem l'any passat? Com s'està formant la mateixa?
2: Bueno, sí que és veritat que conforme, que com tu dius, han canviat molt les coses, no? Sí que és veritat que la plantilla és pràcticament un 80% nova, però bueno, crec que poquet a poquet està fent-se bon ambient, hi ha bon grup. I bueno, crec que hi ha una bona base per intentar que isquen bé les coses esta temporada.
1: El partit contra l'Atlético Saguntino, com l'afronteu? Us ha comentat el míster de cara a aquest partit? Sabem que ve de guanyar en Copa Federació, 2 davant el Torrent, i que la passada setmana també va guanyar per 2-1 al filial del Llevant. Com veus les coses i com veus aquest partit davant el Saguntino?
2: Bueno, saben que va ser molt difícil perquè és un equip molt important de la categoria, que al final manté molt del bloc de la temporada passada i, bueno, això sempre en les primeres jornades ajuda molt. Però, bueno, sabem que va ser difícil, que va ser complicat, però bueno, nosaltres també tenim un bon equip i sabem que hem de competir contra tots i, bueno, és el que toca ara, no? Crec que si fem les coses bé podem guanyar i a partir d'ahí intentar anar sumant de 3 en 3.
1: Primer partit al Clariano i envia al cap un número, el dels 750 socis que s'han abonat una nova temporada a l'Ontinyent. Estan aquests 750 socis i sòcies, per descomptat, també aficionats com no del Saguntino i aficionats que no es traguen l'abonament, però clar està, Juanan, que també és molt important i és algo del que parlem sempre, que l'afició estigui al costat i que continuï recolzant el projecte del club i que continuï recolzant aquesta campanya d'abonaments. Jo crec que també serà un factor importantíssim per a vosaltres este pròxim diumenge.
2: Sí, al final nosaltres sabem que es dediquem a l'afició, no? Sobretot en este club. En este club, des que s'ha fundat, l'afició és molt important i, bueno, sabem que també hi ha molta gent que està dubtosa encara detrás del carnet per tot el que va passar al final de temporada passada, però, bueno, crec que hem d'assumir això, hem de fer les coses bé i tornar a il·lusionar als que ja s'han fet socis i als que estan pensant-se, no? Crec que és un poc feina de tots. Pues nosaltres, sobretot, intentar enganxar de nou a tota l'afició i poder donar-los moltes alegries.
1: Juan, en podem il·lusionar-nos esta temporada?
2: Bueno, jo crec que n'hi ha mimbres per a això, no? Crec que s'ha millorat la plantilla respecte a l'any passat. Ha hagut un canvi a nivell d'estructura de tot el club i s'han pres decisions per a poder-ho fer, no? Al final saben que això és futbol, que pot eixir, que pot no eixir, però jo crec que s'han pres decisions a nivell de plantilla, que han augmentat el nivell de tot, hi ha molta competitivitat en tots els jocs, i bueno, al final crec que anem a pelear per a poder-ho fer, no? Que s'il·lusione tots i ojalà puguem disfrutar d'una temporada molt bonica.
1: Juan, algun golet el diumenge o com ho veus? Jo espero que sí, bueno, un gol de cap, uno de cap. Així és el que m'agraden a mi.
2: Com siga, que siga de rebot i que servisca per a guanyar, val com si el faig de rebot o en la mà, que no es doni compte l'àrbit.
1: Exacte, això és l'important, que no tenim bar, que tenim sort de que en aquestes categories no hi ha. Juan, com sempre, un plaer xerrar amb tu i, ostres, molta sort per a aquest partit del diumenge. Ens veiem, gràcies.
2: Vinga, moltes gràcies.

I arribem ja a l'últim minut i mig, per a ser exactes, del nostre cert esportiu a Sontinyent, la Vall d'Albaida, i com sempre, els donem les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Esperem que al llarg del cap de setmana els equips de la Vall d'Albaida ens donen alegries per a poder contar-los el pròxim dilluns a aquest programa esportiu de la SER. Gràcies per estar ahí, que tinguen un meravellós cap de setmana i, com no, que gaudisquen de l'esport Vall d'Albaida. Adeu!

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. És divendres i és divendres 11 de setembre. Hores queden per a que siga l'aniversari d'aquell fatídic dia 12 de setembre de 2019 en el que Ontinyent va sofrir una dana que va inundar la cantereria i va provocar doncs una situació millor no repetible, una situació catastròfica en la qual va haver que rescatar a persones. I avui, més que recordar aquella jornada, que hem estat parlant d'ella durant tot el dia d'aquest divendres, així en Ràdio Ontinyent, el que anem a fer en aquesta ventana és parlar sobre els treballs que s'han realitzat després de la dana i el que va a realitzar-se encara. Serà amb el regidor de Territori, Òscar Borrell, en uns minuts.
3: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
4: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
2: Anem amb l'entrevista d'avui, i és que en esta jornada Ràdio Ontinyent recordem el 12 de setembre de 2019, el dia en què una dana va colpejar amb força Ontinyent i especialment tota la zona vinculada al riu, la zona de la cantereria. Però set anys després, aquell episodi no és només un record. Continua tenint records i, sobretot, continua generant actuacions. En esta zona del municipi encara s'està treballant. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer avança en el projecte entre el Pont Nou i el Camí Vell de Xàtiva. S'ha descobert un ullal al costat del Pont Vell i l'Ajuntament ha adquirit una antiga fàbrica tèxtil que permet donar continuïtat a les actuacions iniciades arran d'aquella dana. I al mateix temps, el que es va fer després de la inundació de 2019 està servint ara com a referència per a la investigació internacional. L'Ajuntament i la Universitat Politècnica de València participen en un projecte europeu que estudiarà el funcionament del parc inundable de les mamàs belgues. I, com dèiem, esta nit farà 7 anys d'aquella matinada en què Ontinyent va viure una de les situacions d'emergència més greus de les últimes dècades. Avui volem tornar a aquella nit, aquella matinada, també a través de les persones que van estar sobre el terreny. Arcadi Peris, cap del Parc de Bombers d'Ontinyent, ens ha recordat avui al nostre Hoy por Hoy com es va viure aquella situació des del dispositiu d'emergències.
5: En la cantereria jo vaig a plegar, seria per a les 8 i 10 del matí. I me trobe, per desgràcia, me trobe una situació prou complexa. Està plovent molt. La part, me diuen que n'hi ha persones atrapades que no han pogut evacuar, que estan en les vivendes, no saben quanta gent hi ha dins. Ve que per la part de davantera, on tenim el riu Clariano, baixa en un cabal impressionant, en una forta corrent.
2: I Marina Velda, directora tècnica local de Creu Roja Ontinyent, ens ha explicat què van fer des d'aquell fatídic que dia 12 de setembre de 2019.
6: Ens va telefonar per tal de que anarem a gestionar l'alberg Perú, que és on es van allotjar les persones que les seues cases van sofrir inundacions, i a banda també van fer un paper molt important en el tema dels xiquets. Nosaltres el que vam fer va ser com una ludoteca amb aquests xiquets durant diversos dies, mentre els seus pares podien ocupar-se d'anar a netejar casa, veure en quines condicions estava, tràmits administratius.
2: També ha estat aquest migdia a l'hora 14 l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Després escoltarem unes declaracions d'ell, però en aquesta vesprada està amb nosaltres el regidor de Territori. Òscar Borrell, bona vesprada.
7: Hola, molt bona vesprada, Esteban.
2: Per començar, 7 anys després d'aquella dana, si mirem la zona on es va produir i on hem realitzat aquest migdia al principi de l'oi por oi, es va produir una de les situacions més complicades. Quina fotografia, quina imatge veus tu avui en eixa zona? Què ha canviat respecte al 2019?
7: Pues ha canviat la tranquil·litat. Ara podem veure eixa zona i estar tranquils, perquè el que van passar aquests dies, concretament aquesta matinada, com també ha explicat Arcadi aquest matí en el programa, que enhorabona pel programa que heu fet, perquè ens ha portat a tots girontinguentins, girontinguentines i la resta de la vall, molts records, i hem estat en la pell de gallina quasi tot el programa. Jo crec que és bo anar recordant i anar mirant el que va passar, i sobretot conforme està avui la zona, no? Que la zona avui dona una tranquil·litat, també crec que ho ha comentat la xica de Creu Roja, dona una tranquil·litat de veure ja que no va passar més i que aixes vivendes, perquè va ser moments molt angoixosos, com ha explicat Arcadi, i moments que això, que és que estàvem allí, ho vam patir de valent, i jo crec que això no es pot tornar a repetir.
2: La sensació és que el projecte que va començar després de la dana encara continua viu. Quin és ara mateix l'estat de les actuacions i en quin punt es troben?
7: Pues sí, lo que es principalment el que va ser la dana del 2019, la zona de la cantereria, perquè va fer molt de mal, no sols en les cases, que és el que vegem i que es van inundar fins al segon pis, que és el que podem dir que totes les imatges van traure, però també és que va fer malbé tot el col·lector de tot un tinyent, no? Tota aquesta part del col·lector, que això va suposar una obra de quasi 9 milions d'euros, pues no teníem col·lector, no va passar la dana i se'n va portar el col·lector sencer. I aleshores totes les cases que vam adquirir, que vam estar treballant per a després fer el parc inundable, jo crec que s'ha fet molta feina en aquests 7 anys i s'ha fet a no. També diem que els ajuntaments tarden molt en fer les coses, pues podem estar també orgullosos de que en 5 anys vam aconseguir fer tot el procediment, que era molt, molt complex. I després el que estem fent, perquè nosaltres continuem, hem estat treballant en la Confederació Hidrogràfica per a fer projectes conjuntament, ahir, per exemple, la passarel·la que va fer la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, i després va sorgir la necessitat també de la part del Pont Nou fins al Camí Vell d'Iniciativa, pues, també actuar sobre aquest marge, perquè aquest marge hi ha edificacions, hi ha altres parts que poden ser susceptibles també de que l'aigua o s'estanque, o puja, o que faci malbé, fins i tot els talusos que donen a l'Avinguda València, a la carretera de València que entra per aquesta part, pues, al final, si l'aigua anara xocant i hi haguera una riba molt forta, també faria malbé aquest talús i podria fins i tot caurem-nos la carretera València.
2: Parlaves d'aixòs treballs que van a fer-se junt a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o que s'està treballant en el projecte entre el Pont Nou i el Camí Vell de Xàtiva. Concretament, què contempla esta actuació i què suposarà quan estigui completat?
7: Pues que, suposarà que on tinguem canvi també aquest paradigma. Ahir teníem també una zona, podem dir, oscura, o que es mirava d'esquenes al riu, i ara el que anem a fer és com ampliar el parc de la cantereria mitjançant l'ullal que van descobrir nou, que estava construït, però que ningú se'n recordava d'ell, que donava també pas a l'altra part del riu, en l'ullal del pont de Paduana, i a partir d'ahir, pues, en la demolició de totes les finques que hi ha ahir de l'antiga fàbrica, el que anem a fer és tornar a buscar una solució basada en la natura, per a que, pues, que hi hagi laminacions d'aigua, per a que no hi hagi acumulacions de, si ve, una trompa molt forta d'aigua, i tot això, més escolleres al final del parc per a, com diem, previndre en la carretera València, pues, tot això fer una zona transitable, urbana, i més o menys com sembla que sigui igual al parc de la cantereria. Crec que és un treball, un projecte molt xulo que estem treballant conjuntament amb la Confederació. Des d'ací també agrair la predisposició de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de totes les administracions, perquè cal recordar que la fàbrica que hi havia allí, pues, la vam adquirir una subvenció de la Generalitat Valenciana, i estem treballant en totes les administracions, com sempre, no? Nosaltres sempre buscant el millor per on tinguem, i aquest govern de Jorge Rodríguez, pues, sempre des del consens intentar que totes les administracions contribuïsquen a la millora d'Ontinyent.
2: Has nomenat a l'alcalde d'Ontinyent, anem a escoltar el que ens deia aquest migdia, a l'hora 14 d'Ontinyent, la Vall d'Albaida.
8: En aquests moments tan durs és també quan traiem el millor de cadascú, i la veritat és que la onada de solidaritat que van viure en Ontinyent arrel dels fets va ser increïble, tant des del punt de vista de les institucions com des del punt de vista de la ciutadania. I la quantitat de gent que es va prestar a qualsevol necessitat era increïble.
2: Com recordes tu aquell dia, Òscar?
7: Pues jo aquest dia vam començar de ben matí, perquè jo era regidor d'educació, i vam estar veient, analitzant tota la situació per suspendre el que eren les classes ja de bon matí, perquè en els instituts consiguérem no es desplaçaren. I jo directament em vaig anar al comandament de policia local, i allí estan en el comandament, que com dia també 7 del matí o per ahir, recorde la tromba d'Avià, era increïble. El carrer Major estava ple d'aigua, estava mig inundat ja el carrer Major, i a partir d'ahí tota l'aigua que baixava per plaça de Baix cap al riu era considerable, més la barbacana, i d'ahí ja es van desplaçar amb l'alcalde, que a les 8 del matí estava en Condi Arcadi, no? La part d'ixa més complexa de la part de dalt del carril, i estaven pues, ja els bombers, ja estaven traient gent de les cases, no? Això va ser moments molt de tensió, i en la comandància de policia local, que vaig estar de bon matí, pues, venia, hi havia pues, això, molta tensió, perquè el caudal va pujar en molt pocs segons.
2: Una pregunta que l'hem fet, o te l'hauran fet molts veïns, no? Si demà tornarem a tindre una dana com la de setembre de 2019, esperem que no, Ontinyent estaria avui més preparada?
7: Sí, jo crec que sí, perquè hem estat treballant totes les obres des de, cal recordar-les, en Benarrai vam fer un tanque de tormentes, un estany en el qual també, per exemple, després va passar la dana i en la zona de l'Almaig no es va inundar res, gràcies a que teníem ixe estanc de tormentes, ixe, podem dir, embalse, que fa que l'aigua, abans d'arribar al poble, es quede en el parc ixe nou que vam fer en Benarrai. Després, en el polígono, també hem refet de l'Avinguda del Textil molts conduccions i hem ampliat molts diàmetres perquè tampoc hi hagi ningú perill d'inundacions en la zona de textil, i més o menys estem treballant en tots els punts, que per això el pla d'inundacions es detecta els punts que poden ser més vulnerables en Ontinyent. Sabeu que en Ontinyent, al ser una zona entre barrancs, pues sempre tenim aquest perill d'inundacions, no? Ara també tenim tots en la imatge el del Nepal. El Nepal, la imatge és en un barranc, i veure com l'aigua que baixa de les muntanyes pues va ser una quantitat extraordinària, va fer molt de mal, no? Pues així també tenim aquest perill, perquè estem entre muntanyes i normalment ens acudeix l'aigua de totes les muntanyes que tenim al voltant.
2: Òscar, hi ha una altra qüestió molt, molt important, no? Eixe part de les mamàs belgues que el podem gaudir, el podem veure, el que és, no? Després del que va passar, com ha quedat o com està quedant, i el que va continuar, que tu has dit, el que va néixer, no? Després d'aquesta resposta al risc d'inundacions. Ara mateix s'està treballant amb la Universitat Politècnica de València sobre aquest parc. Què ens pots contar?
7: Pues en seguida que està també tan premiat el parc de Manuel, que és perquè ha sigut una solució que hem posat de residència cap a les avingudes d'aigua. És un problema que no sols té Ontinyent, sinó que està en el mar Mediterrani, per l'escalfament del mar cada vegada és més sovint en tots els països del voltant del mar Mediterrani. I aleshores hem sigut també, exemple, en moltes ciutats i en moltes parts d'Europa. I la Universitat Politècnica va entrar en un projecte europeu, en diferents universitats de tota Europa, sobretot de països mediterranis, i han seleccionat 7 espais per veure si aquestes solucions que hem fet, basades en la natura, renaturalitzar totes les causes del riu, pues van a veure, mitjançant sensors i mitjançant altres tècniques de medició, veure com respon el parc davant d'avingudes noves i davant de la pluja, per veure si, com pensem tots, que està funcionant, i aquest parc pues, pot admitir alguna riuada i admitir el que pot ser vingudes d'aigua que puguem vindre en un futur, no? És un exemple amb 7 espais més d'Europa, i està servint un poc d'assaig per a després replicar en altres parts d'Europa, perquè pensem els universitaris de la Politècnica i de les universitats pensen que aquestes solucions són les millors per a tractar la resiliència de cara a l'aigua.
2: Òscar, després de les actuacions que hem parlat, que van a fer-se, quedarien encara actuacions pendents o estan, esteu projectant altres actuacions al rit del riu Clariano?
7: Sí, nosaltres sempre pensem que el riu, i des de fa molts anys ja, que el riu ha de ser formar part de la ciutat. I aleshores totes les parts del riu que tenim urbanes, pues sempre estem treballant en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, perquè són ells els que tenen la competència per a treballar i per a millorar-lo, perquè pensem que el riu és una part fonamental de la ciutat i no podem viure d'esquenes a ell. I hem estat, pues, això, tot des de dins del pla d'inundacions, totes les zones en les quals trobem que puguen hi haure perill per Patricova o per a anys vista que puguen tindre una zona de conflicte, pues anar treballant en aquestes zones. I ara, pròximament, ja tenim tota la part de laminació de l'Avinguda València, d'on està l'antiga fàbrica de Moltó, i a partir d'ahir pues, anirem seguint treballant en altres zones.
2: Per acabar, Òscar, després de 7 anys de treballs, projectes, inversions, quina és la principal lliçó que Ontinyent ha tret d'aquella dana de 2019?
7: Home, jo crec que la principal noció és la de tindre en compte la natura, no? Com diem, el riu, l'aigua, pues no te torna sempre al seu lloc natural, i aleshores fer construccions en espais en els quals l'aigua era la que predominava o la que tenia el seu llit del riu, pues és una experiència que ens ha fet veure a tots i a totes pues, la importància d'atendre, per exemple, el Patricova o el tema sísmics o temes d'emergència, no? Que és superimportant pues, atendre tots aquests aspectes per a les noves construccions.
2: Òscar Borrell, regidor de Territori a l'Ajuntament d'Ontinyent. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies i enhorabona per la jornada que heu fet.
2: Gràcies. Bona vesprada.
7: Gràcies. Adéu, adéu.
9: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
10: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
9: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
10: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
9: O sea, que no es un regalo.
10: Es una publicidad que dura todo el año.
11: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
2: Moment d'anar amb les veus de la vall. Avui donem la benvinguda a el periodista ontinyentí José Luis Torro.
12: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
13: Davant la invitació d'Esteban per a col·laborar en Ràdio Ontinyent, cosa que farem molt de gust, faltaria més, la mesura que puc dir que fa més de 70 anys, o al voltant de 70 anys, que l'ha escoltat, bueno, pues, és una invitació molt, molt interessant i per parlar d'una nova temporada. No? Clar, depèn des de quina perspectiva i per a qui és una nova temporada. Si pensem en el València Club de Futbol, una nova temporada està sent un desastre total i absolut. Ser coerts en un punt només després de 4 partits, això és com per a fer-se veure. A veure si n'estàs el senyor Link o pues, pren alguna decisió, que la més correcta, la millor seria que se n'anara, que pegara a fugir, que ens deixara a l'equip que el deixara en pau. I si parlem d'una nova temporada, que és la que més prop ens toca com a ontinyentins, pues la d'una nova etapa, una nova temporada, la dels moros i cristians. I sembla que la festa no va cap avall, sinó que va cap amunt. Per les referències que tinc, ja s'han produït moltes altes en totes les comparses. El diumenge, sense anar més lluny, en la creuada dels bucaners, es va donar a conèixer 8 altes i tot dones, 8 altes noves bucaneres. Bé, vull dir que tot és una qüestió de perspectiva, però en qualsevol cas una nova temporada és un motiu de satisfacció, i jo el que li desitge a Esteban, a Ràdio Ontinyent i als oients de Ràdio Ontinyent, que la nova temporada, siga que siga la empresa que porten endavant, siga de lo més exitosa possible. Aixina que endavant.
2: Moltes gràcies a tu, José Luis, i la setmana que ve et tornem a escoltar. Així acabem. Que passeu un molt bon cap de setmana. Més informació en Ràdio Ontinyent.
14: La maquinaria de la muerte de la ocupación no se detuvo en niños y mujeres. Esta política se extendió a médicos, enfermeros y científicos.
15: Recurrieron a una táctica aún más difícil, dolorosa y agonizante para los periodistas: atacar a nuestras familias.
16: Queremos centrarnos en esa guerra contra la verdad, en ese vericidio que libra Israel.
17: Disección de un genocidio. Una serie documental de Mónica García Prieto para A Vivir, que son dos días.
18: En A Vivir queremos repasar en una serie de reportajes esa estrategia de Israel para forzar una limpieza étnica.
17: Cada semana un nuevo episodio en el programa y en la aplicación de la SER.
3: La Ventana, con Carlos Francino.